0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
0: Tell me a bit about yourself.

escoltes i cas.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Uns fets que han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més breu altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI.
1: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango i Sac Endic en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
1: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80 com Halloween, Napalm Death o Los Barones, Hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. Quatre titulars han jugat com a... Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal de la Barça i Cucurella del Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies. La 5

0: Benvinguts al divendres 3 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó. I
0: ui,
1: diu,
0: a veure,
1: la vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada, també ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta,

0: però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar, prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i encara més fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa, és una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat amb nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrión i la Lourdes Sacases, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la sotsdirectora de Catalunya Ràdio, la Vanessa Ferrer, una matinera més, qui ha cregut en aquest programa des del principi i m'ha fet costat en tot moment. I per acabar, a tots vosaltres, els oients, gràcies per escollir-nos cada matí i per formar part d'aquesta família amb cara de son. Esperem haver estat a l'alçada i ser la cafeïna extra que el cos us ha demanat cada matí. La nostra única voluntat és i serà la de despertar-vos un somriure i explicar-vos que sempre hi ha bones notícies i escletxes per on entra la llum. Perquè malgrat viure en un món en constant tensió, també hi ha una part de l'ésser humà que és extraordinària. Avui marxem de vacances, però tornarem la temporada que ve, renovats en tots els sentits. Però abans de descansar, toca fer l'últim, i com sempre li posarem tota l'energia del món, perquè malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon divendres.
2: Ah, m'has emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
2: Molt bonic. Tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge.
0: No,
2: ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist jo, això.
2: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant, estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar, en aquell moment ha marcat Embolo el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que hem
2: estat seguint. Acaba de començar el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquest any de Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alicia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milián, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts o allunyament en funció del dirigent que parli, però el Juan Milián, que és una veu bastant centrada del partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del Tour, que és demà.
0: Home, sí,
2: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara no sé si en bicicleta.
3: No.
0: Sí, home.
3: No, que mona.
2: Com a tallet de final de temporada, després de l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo, el dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema perquè ara no el recordo, ara li preguntaré al Ferrés Soler perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
2: Si vols t'ho busco, però
0: no preocupis, després m'ho dius.
2: I un final de festa que bé, ho recomano perquè serà entretingut.
0: Serà èpic?
2: Home, sempre és èpic perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí a l'estiu, amb el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que estem marxem de vacances doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Ana Alfonso, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Ana?
4: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis ja s'han casat en privat.
0: Ah.
4: I ara aquí va una cançoneta.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I on és?
4: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Espera, fanfària.
4: No hi va anar de vacances, ja.
0: Molt bé.
4: Podríem cantar-la, no? Però no me la sé.
0: Explica'm això.
4: Mira, el portal Page Six informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
4: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies, com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
4: Està previst aquest cap de setmana, i aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden, el recinte, caramba, que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat, i en aquest escenari, cotxes amb els vidres pintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar, a una mica podríem dir petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
4: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa, seria la recepció principal del casament, amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumors sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats, sí, de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
4: Doncs sí.
0: Fins ara.
4: Fins ara.
0: I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per el 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapulats, no estarà disponible i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní en un moment en què convé i molt reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a un quart de sis del matí. A aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
6: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of
0: busy. A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
6: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926, ara compleixen, per tant, 100 anys i, evidentment, doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
6: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per excursionistes, fins i tot amb espais naturals on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica.
0: Sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
6: Es van treure, no?
0: Bueno, treure perquè estaven fetes una merda.
6: Sí, sí. Però, clar, allà ho cuiden tot molt. Sí,
0: allà ho cuiden,
6: però aquí... Allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, t'ho dic. Vull dir, no t'asseguraven que sortissis viu de la cabina telefònica.
6: Exacte.
0: En quina bona notícia ens haguem al matí?
6: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Per favor, quina manera d'escomptar cap a casa, l'ara, per Déu.
6: El tren de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasacrucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets.
1: No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
2: es
1: per aquesta promoció. Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
0: No s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
0: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
0: Doncs sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a la... amb la

0: veure. Això serà aquest cap de setmana, doncs?
1: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
0: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
1: En realitat, millor que no vingui ningú, eh? Que si no hi ha massa gent.
0: Per favor, però ja m'estàs dient.
2: Jo potser vinc dilluns, eh?
1: I sí, vosaltres podeu venir.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè hi ha la Ludwig.
0: A mi ningú m'ha dit que el dilluns sí, és la Terrassa.
2: Dir, jo crec tu que tu va dir la Lara.
0: Sí?
2: Però, no, seria xulíssim. Fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest
0: potser
2: nou disc.
0: Potser també ens hem de deixar de veure uns dies, eh? També t'ho dic.
2: Que intens, si no. Jo no puc, eh?
0: Quin motiu tenim per saltar del llit, doncs, Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners.
0: Gràcies també a l'Otxerra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I aquestes hores del matí, quan pràcticament en 11 minuts arribem a 5:45, volem saber com batega el cor.
1: Batega amb Rosalía, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si us agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i són així.

0: escolta'm, no sona gens malament, eh?
1: Jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: res.
0: Eh?
1: No sabem, és una col·laboració amb un noi, perquè de ser una veu masculina, però no sabem qui és. I no ho ha dit,
0: misteri.
1: Eh? No ho ha dit.
0: Ni a xarxes ni res, eh?
1: Això va ser al concert de Los Angeles,
2: sí.
1: No? No s'ha filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: Pla de màrqueting absolut, ja t'ho dic ara.
1: Sí, però és la reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1. I...
1: ahir al concert, per cert, ahir al concert, al partit de... al partit de... d'Espanya amb qui era? Maus?
0: Qui a mi m'ho preguntes ahir.
1: Hi havia la Rosalía.
0: Austria.
1: Sí, hi havia la Rosalía al partit. Sí, va sonar Despecha i va parlar en català. I va un moment que la Rosalía estava allò celebrant eufòrica i va parlar un moment en català.
0: Doncs concert de Rosalía amb aquesta nova proposta que hem escoltat almenys un petit fragment. En 10 minuts arribem a 6:15 del matí. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Jordi Savall ens va parlar de la funció reparadora que té la música.
3: Hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després d'un concert i m'han dit, mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar altres veus i no em vaig recuperar. Bé, això m'ha passat moltes vegades i això penso que és, oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de The Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit i ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, el dia següent doncs el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementiri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys, a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: No ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui bufarà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange, en fa 50. I acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això. Consells de, a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo,
4: segur
1: això.
4: Que no.
1: Ah.
4: Segur que no.
1: Fa mala pinta, no?
0: Si hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja.
1: Ui, això.
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i evidentment avui també us convidem a participar a través del 93207474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats.
1: Sí.
0: I perquè
1: aquestes
0: us...
1: setmanes han sigut molt boniques.
0: Sí,
1: que s'han trucat,
0: sí, ens han trucat molt. Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 93207474. I per cert, ho estava comentant la Lara, avui fa anys El King, és un bon moment per recuperar un dels seus grans números 1, una cançó carregada de cafeïna que es diu X's and O's.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, de Vilanova i la Geltrú, pendent del concert de la Ludwig Band, amb entrevistes a Remei de Cala Fresca i també el director del festival, Dani Poveda. I aquest cap de setmana, últim suplement de la temporada. Ens visita Mònica Terribas. Tindrem històries d'aventurers que han fet viatges inversemblants. I a l'Eclipsi descobrirem les nits d'Odi Norris, el millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 3 de juliol. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona.
1: Els fets han passat aquesta matinada i, segons diversos mitjans, el context era un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns.
1: Sí, el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
1: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
3: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: Així Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
0: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
1: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
0: Per cert, que a Catalunya, en prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
1: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
0: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
1: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
4: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
1: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
1: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
5: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: Anna Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
1: Vosaltres també, molt bones vacances.
0: Descansa, gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera.

0: També molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
2: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja a Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar dos gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing.
1: Altres temes de portada, encara amb esports. El Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del Grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona.
2: També en portada El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. I el periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
1: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional. I a l'Ara que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
1: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
2: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
1: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
2: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
1: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
2: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
1: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
2: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
1: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
2: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
1: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, que no li has.
0: Bona cara que fas.
3: Ai, sí. No?
0: Home,
3: i tu, què?
0: Bé.
3: Jo dilluns torno, eh?
0: Ah, tu dilluns tornes? Doncs ànims, no m'hi trobaràs.
3: A més, tant.
0: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
3: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilota a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts al barrer de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, per tant no es veuria una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
0: Un lladre despistat.
3: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
0: Clar que sí.
3: I sense recordar on l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
0: Truques.
3: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan es van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a Els, si ho recull el País.
0: A vegades la vida pot ser meravellosa. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
3: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat una vintena d'animals a Ciutat Real durant un escorcoll en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari.es, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
0: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
3: Doncs segons la llista dels 50 Top Pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, sí, perquè clar
0: mamma final, mia, mamma mia, clar, és que a veure...
3: Han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I el número 17 n'hi ha una altra, la Valmesina, al carrer Valmes, ho recull el Time Out.
0: La A veure com tenim aquest temps per avui divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
2: Calor, calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte a ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor. Per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del país.
0: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
4: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà. És un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició, i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
5: El planazo d'aquest cap de setmana, sens dubte, és a Mollà, i és el festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, a tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autoedició, i res, una gastronomia també a Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
0: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
4: Fliparem tots junts. Més propostes, en aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Bryan Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb Guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses, a partir de les 7 de la tarda. La Su, que ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs, ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
0: I fent camí cap a 3 quarts de 6 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
6: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
0: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler. Molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una cabra d'or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi bolca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Guillem Soler, al nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
8: Concretament ha tret un 10, vull dir que imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
0: Quina meravella.
8: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar. Perquè, clar, alguna cosa haurà de fer.
0: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, d'aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us n'explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alicia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, d'aquests intents d'apropar-se junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte, i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual dels divendres, l'espina, estic fatal, últim dia, l'espina amb l'Oriol Farrés i la Sílvia Còpolo, el dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llaça i la Hisenda Pineda, i un final de festa, que no diré res, que no lies, però estigueu atents a partir de 2:15, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
0: A partir de les 6 del matí, amb Ricard Ostrell, engega aquest darrer Matí de Catalunya Ràdio de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la dada Maiol. A veure una cosa, Maiol, avui acabem la temporada, l'equip Saralies està preparat, també la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
8: Doncs va, vull una dada sobre el Matí de Catalunya Ràdio.
0: A veure.
9: Ja són les 6 i sona el despertador i el matí sona al meu costat.
8: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada?
0: A veure, multipliquem, sisplau.
10: Sara, va.
0: Jo prou feina sé com em dic. A veure, 6 per...
8: Més de 6.
0: 1.200? 1.200.
10: 1.200 hores.
8: La Sara no hauria de jugar.
0: No, ho he dit jo.
8: En aquest en concret no hauria de jugar.
0: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
10: Més algun extra que hem fet.
9: Els de l'equip i tots els col·laboradors.
10: 1.200... M'ha agradat el 1.200, així a lo loco. 1.227.
8: I en concret són 1.350. Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que han durat 7, excepte els festius, que han durat 4, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el Dia del Papa. Però calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
0: Mare de Déu santíssima.
8: Tot això ho hem fet, per tant,
10: molt bé.
8: I seguirem fent-ho, perquè com veia deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, el Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tant. Maiol, que tinguis unes molt bones vacances.
8: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per tot, estimat.
8: A tu també.
0: Descansa.
8: I tu també.
11: De divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
11: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
12: Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
8: Trobes a faltar un late night a TV3?
13: Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
8: Si et truquem a presentar-lo, què diries?
13: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
14: L'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: T'estic tenint ganes d'anar a l'altre barri, Joder, està la gent guai a l'altre barri.
15: Les dones i els dies.
11: Amb Montse Virgili.
15: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
16: Per orelles fines i cors oberts.
15: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
16: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
15: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
11: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
15: Però què pensava que era la intel·ligència?
17: Hi ha altres maneres de llevar-se.
18: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
17: Però totes són més tard.
18: Hòstia.
17: Nosaltres som els matiners.
18: Som un país imparable.
19: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Quan van anunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però...
20: Tu, genial. Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
0: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
20: Oh, i tant.
17: Els matiners.
0: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
3: Ah, sí?
0: Dels tiets, sí, perquè posa l'equip dels matiners a Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
13: Ai, que mono, ah, nassos.
0: Molt bé, gràcies. Als tiets, tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
3: Començant per Terrassa.
0: Ui, doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes, doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
21: Com la medicina osteopàtica, hi ha una màxima que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dintre un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent canells i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas, perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid, i això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
0: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diu en David.
21: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment quan jo m'adormi tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig amb tren, com si vaig amb cotxe, com si vaig amb avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus on el meu cap es pot apoyar relativament amb un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable, i que es pot anar canviant de costat perquè això acomodi el nostre cap el millor possible. Per tant, coixins cervicals sí, però adaptat a les necessitats de cada persona.
0: Important, el tema del coixí aquest,
3: sí,
0: perquè el veiem
3: a
0: moltes persones, doncs ja veieu el que ens ha explicat en David. I també li hem preguntat sobre un altre clàssic de l'estiu, que són les xancletes de tota la vida, i si són recomanables.
21: És evident que les xancletes és una sabatilla fresca, que és confortable, fàcil de portar, que no pesa. Però l'ús excessiu amb vores mai serà res bo pel nostre peu. Nosaltres estem molt acostumats al setembre a veure patologies relacionades amb aquest tipus de calçat. Hem estat tot l'any anant amb un taló, o amb el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això anant xancletes amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures, i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració.

0: de muntanya, però si vaig a la muntanya tampoc aniré amb xancletes.
1: I per últim, li hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, torrant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
0: Per al que fa a estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia hamaca per poder estar més hores i poder estar més còmode. Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita el poder-nos aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, panxa amunt o panxa avall. Jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals, és a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria al contrari posar-nos panxa avall, posant-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
1: Recomanacions fantàstiques del David Ponce. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades, que tingueu molt bon estiu.
2: Igualment.
3: Molt bones vacances.
1: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
2: Això sí, això jo farem. Crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre ja no hi ha més despertadors.
1: No s'ha acabat l'estiu. Tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem.

0: tot just acaba de començar i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: I aquí escoltant els Figaflowers.
0: Home, t'encanta tu, Figaflowers,
1: o no? La veritat és que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: no?
1: Més aviat amb el cap, perquè estic assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?
1: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
0: Sí.
1: El cap de setmana... La veritat és que encara costarà més i fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de la temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies, bàsicament sol a tot arreu.
0: Sí.
1: I la diferència serà aquesta temperatura que tendirà cap amunt i que arribarà al màxim dijous de la setmana vinent.
0: Doncs ens ho anotarem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que seria...
1: El ventilador jo crec que és la millor solució.
0: Sí, sí, sí. Aire condicionat, no, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixes el dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
1: Fins ara.

0: Ja el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
1: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, home, bé.
0: Casa't a la pelo?
1: Ja, fa uns dies, eh?
0: T'ho he vist, sí, ara.
1: Ja, ja.
0: Què, com ho portes?
1: Bé,
0: estàs
1: bé.
0: Estàs preparat o no?
1: Per què?
0: Per descansar.
1: Sí, home.
0: Quina emoció, et veig. Sí. Et veig totalment.
1: Estic cansat.
0: Però ja està, ja s'acaba.
1: Ja està, què?
0: 6 horetes i ja ho tindràs fet, això.
1: Bueno, però tot l'estiu...
0: Home, ja tindràs temps
1: per descansar. Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances, són va i canses. Això deia Pau Riba i...
0: Encertat. En tot cas, engega el Matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres
1: faràs,
0: hi tornarem el 31 d'agost.
1: I què faràs?
0: Descansar molt, sobretot.
1: Molt bé, marxes o...
0: I desconnectar el despertador.
1: Ah, i el telèfon, veu, en marxes de vacances mai em truques.
0: És mentida, no discutirem ara això. Matiners, gràcies.

0: La mort del dictador Franco iniciarà un procés que forçarà la dictadura a adoptar la democràcia com a forma de govern de l'Estat. L'anomenada transició es farà per la pressió política i social d'una ciutadania farta de la repressió i que exigeix drets i llibertats. Un dels col·lectius que s'oposarà al règim són les persones LGBT. Durant el franquisme, les pràctiques homosexuals o la dissidència de gènere són perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix o desterra persones per la seva condició sexual o de gènere. Aquesta pràctica no serà exclusiva del franquisme, sinó que es donarà ja durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, però també continuarà durant la transició i la democràcia. Les persones LGBTI, però, van aprendre a sobreviure a la persecució i criminalització, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu. Les ciutats seran també un refugi per a aquelles persones que fugen d'un altre tipus de repressió, l'estigma social, molt present a pobles. L'anonimat i un teixit social LGBTI establert a les grans ciutats serà la salvació per a molta gent. Avui descobrim la lluita per assolir drets i llibertats del col·lectiu LGBTI fins a finals del segle XX. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 11. La vida als marges. La resistència del col·lectiu LGBTI.

0: Som al Raval, a Barcelona, l'any 1933. Al carrer Cid hi ha molt d'enrenou. Desenes de persones s'apleguen a les portes d'un local d'on surt música i cridòria. Si donem un cop d'ull a l'interior, hi passa una cosa històrica: el primer concurs de bellesa travesti de la història de la ciutat i potser també de l'estat. El bar és La Criolla, un dels locals més famosos del llavors conegut com Barri Xino de Barcelona.
1: Estem justament al carrer Cid, que podríem dir que és, bueno, als anys 20 i als anys 30 era l'Eixample o el Xueca de Barcelona. És un carrer on es van obrir els dos primers bars, podríem dir d'ambient, no? Encara que aquesta terminologia no correspon a l'època de la que estem parlant, però sí dos bars que els seus clientes normalment eren barons homosexuals o bisexuals i també travestis o el que avui podríem haver sigut persones trans. La Criolla es va inaugurar l'any 1924. En un principi l'empresari que la va obrir va pensar en un local d'alterne, un local per prostitució. Al final va ser també un local de prostitució, però no de la que pensava l'empresari, no va ser dones que es van venir aquí a exercir la prostitució, sinó que van ser sobretot homes molt joves, entre 15, 16, 17, 18 anys, que venien aquí a prostituir-se i que van convertir una mica la Criolla en el seu punt de trobada. Això va canviar el tarannà del local.
0: Amb l'historiador Salvador Lou Quartero, amb qui ja hem parlat en un capítol anterior de Miralls de Memòria, hem anat fins al carrer on hi havia la Criolla. D'aquest bar i d'un altre, Cal Sacristà, tots dos icones del moviment LGBTI a Barcelona als anys 20 i 30, ja no en queda res.
1: Avui no tenim cap dels dos locals perquè, bueno, el 1938 un bombardeig de l'aviació italiana va bombardejar aquesta zona de la ciutat i va quedar completament destruïda. Llavors, tant la Criolla com Cal Sacristà van desaparèixer l'any 38.
0: Però abans d'aquesta destrucció, la Criolla o Cal Sacristà eren locals molt concorreguts, però no només per gent homosexual, travestits o transsexuals, sinó per tot tipus de persones i de tots els ambients.
1: Eren un bar d'ambient, però no ens hem d'imaginar un bar d'ambient tan friendly, entre cometes, com els que es poden veure avui, sinó que, bueno, estaven justament al Raval, no? I era un bar d'ambient on, diguem, que venia aquí, bueno, era molt exòtic. De fet, venia molta gent de l'alta societat, turistes que visitaven la ciutat, volien passar una nit a la Criolla, però, bueno, també pues, hi havia delinqüència, hi havia baralles, hi havia algun ganivetazos.
0: Precisament aquesta delinqüència és la que va motivar que la Segona República aprovés una llei que pretenia evitar que es cometessin certs delictes. Es tracta de la Llei de Vagos y Maleantes de 1933. Però aquesta llei també preveia multar persones per estar en ambients o amb persones relacionades amb la delinqüència. Aquest article es va fer servir per, en moltes ocasions, perseguir persones homosexuals, especialment les que exercien la prostitució.
1: És una proposta del govern del Bien y Progresista i que no inclou encara el delicte d'homosexualisme, s'inclourà més endavant, durant el franquisme, però sí que, bueno, es farà servir per perseguir a les persones LGTBI. I, de fet, durant l'any 34-35 hi ha una persecució de la prostitució masculina al carrer i hi ha també una persecució dels bars on es feia transformisme. El transformisme es prohibirà l'any 34 aquí a Barcelona i això fa que tant la Criolla com Cal Sacristà entrin, diguem, en un període de decadència, no?
0: Si us hi heu fixat, en Salvador Lou ha parlat d'incloure el delicte d'homosexualisme al Codi Penal, i és que l'homosexualitat no estava prohibida durant la Segona República, però tampoc durant el període anterior, la dictadura de Primo de Rivera. Això no treu que ser homosexual estigués perseguit i mal vist per certs sectors socials.
1: L'homosexualitat ja no era un delicte, o sigui, no estava al Codi Penal com un tipus delictiu. Sí que, bueno, existia una figura que ens acompanyarà als diferents codis penals fins a l'any 95, fins a 1995, que és la de l'escàndol públic, i que sí que s'aplicava, diguem, a discreció i molt contra les persones LGTBI, però sí que no estava, diguem, tipificat com a delicte. Sí que hi havia una persecució social, religiosa, mèdica, i de fet a l'any 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera, hi ha una reforma del Codi Penal impulsada per la mateixa dictadura. No inclouran el delicte d'homosexualisme, però sí que inclouen la homosexualitat, les relacions entre les persones del mateix sexe, com un agravant de determinats delictes de caire sexual.
0: Fins ara hem parlat de com la homosexualitat era present a certs indrets com el Raval de Barcelona. Les grans ciutats esdevindran pols d'atracció per a les persones LGBTI, que buscaran l'anonimat fugint de l'assenyalament social. L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com era la vida de les persones LGTB a les zones rurals?
3: És el silenci total i absolut, no? O sigui, no es parla, i el que no es parla no existeix. El que no existeix, doncs ho tens fotut, no? Llavors, doncs, moltíssimes vegades o acabes sent el personatge que tothom espera d'una persona LGTBI, no? Que es caga a reir i que, bueno, com la pel·lícula franquícia és el marica del pueblo, no? O realment ho tens molt dur, no? Actualment sí que conec més en el món rural, doncs és complicat doncs per al tema sobretot de la solitud que et pots trobar, però també per un altre cantó està tota la globalització de les xarxes en la qual les persones LGTBI, jo conec més el món dels homes gais, en el qual doncs el que mana és absolutament lo tecnològic, no? Les aplicacions. Hi ha la part dolenta, no? D'aquest silenciament, però per un altre cantó, on es donen més agressions és on hi ha més visibilitat, i la visibilitat genera reacció i genera violència, no? Per tant, és un tema complex.
0: Hem escoltat Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia i activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Davant d'aquesta pressió social que aparta les persones homosexuals de la vida pública o la relega a espais concrets, moltes persones decideixen optar per amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere.
4: El rebuig, la discriminació o inclús l'odi cap a les persones per la seva orientació sexual ha estat present al llarg de la història, tot i que els gustos sexuals de cadascú mai haurien de ser objecte de debat. Viatgem, doncs, al passat per escoltar el que li succeeix a la Laura i quins són els motius que la porten cap a la ciutat.
5: Has vist que la Laura i la Júlia estan molt juntes últimament?
6: He sentit a dir que es fan petons amagat.
7: En sèrio?
5: No sé com els seus pares li permeten.
6: Els meus pares ja m'haurien fet fora de casa.
5: No sé com li pot agradar una altra noia.
6: Està malalta.
5: Sí, no ens en podem riure d'ella, que està malalta.
7: L'hem de fer fora perquè no ens contagi.
5: Mireu-la, és allà.
8: Ei, què feu? Què voleu?
5: Te n'has d'anar del poble.
7: O te'n vas, o et farem la vida impossible.
6: Ei, hola, tu també t'has d'anar.
5: Què? Hem sentit a dir que t'has fet un petó amb la Laura.
6: No, jo no volia, m'ha forçat. Jo sóc normal, us ho juro.
8: En sèrio, Júlia?
7: A sobre, abusadora.
6: És molt lleig el que m'ha fet. No he pogut dormir des d'aleshores.
8: Però, Júlia...
7: Fora.
5: Te'n vas, ja. Allà està la sortida. Adeu.
9: La Laura marxa del poble i s'instal·la a la ciutat. Una tarda que es troba a una cafeteria trista i sola, se li acosten dues noies.
10: Ei, què et passa? Estàs bé? Vols alguna cosa?
8: No passa res. Estic bé.
10: Estàvem comentant un llibre. Vols afegir-te? Seu, si vols.
8: I tant que sí.

0: Viure dins l'armari serà una opció que moltes persones adoptaran per evitar l'estigma social i la repressió que comporta ser homosexual. Les dones sovint es veuran més pressionades per amagar la seva sexualitat en públic.
1: Al llarg de la història, quantes i quantes lesbianes no hi ha hagut i s'han hagut d'ocultar i ocultar i ocultar i disfressar de dones heteros. Les noies, com que teníem aquesta vessant més fàcil de passar una mica més desapercebudes, perquè la societat també ens acompanyava, que dues noies, com que se suposa que les dones no teníem sexe ni apetit sexual, doncs esclar, dues dones no poden fer res, doncs no hi ha cap perill, i anar dues noies no passava res i no estava ni mal vist ni molt menys, i amb això hem tingut una mica més de sort socialment parlant, que no pas els nois, que els nois, sí, per poc ostensió que fessin d'anar amb un altre noi, ja es veia, no? Es veia estrany i censurable.
0: Acabem d'escoltar la Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista. Amb ella i amb la Milena Duc Miret hem parlat sobre la història de les lesbianes i sobre el seu paper en la lluita feminista.
2: La memòria de les dones, si ja és ja està absolutament sesgada i ja ha estat molt oblidada, les de les lesbianes ja ni t'explico. I la de les lesbianes amb la seva participació política és absolutament desconeguda, no?
0: Precisament sobre això, la Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per la Milena.
3: Les dones lesbianes van patir doble repressió per ser dones i homosexuals?
2: Històricament, si les dones hi hem estat relegades a l'espai privat, hem tingut molta menys oportunitat de confluir moltes vegades fora dels armaris o trencant aquests armaris, quan les oportunitats que hi havia per part de molts homes gais a l'hora de socialitzar-se com a tal fora de la seva parella oficial era l'espai públic o els espais d'oci, i les dones al contrari, s'havien de quedar a casa amb els fills que poguessin tenir amb el senyor, no? Llavors, clar, això al final ha comportat que portem aquesta herència patriarcal a sobre igualment, no? Que ha fet que contínuament estiguem en un segon pla pel fet d'estar creuades per això també.
0: Les dones lesbianes sí que tindran espais per socialitzar i viure amb certa llibertat la seva sexualitat. Ara bé, sovint ho faran amagades de la vista pública.
4: Sí que sabem que hi havia alguns punts de trobada importants a la ciutat, diguem, on les libreres, com moltes vegades es deien entre elles, tenien els seus codis, es juntaven a berenar o a passar la tarda o el que sigui, no? I ahir podien conèixer, i també després també tenien altres estudis i altres departaments o apartaments que on podien anar a tenir trobades més íntimes. Un d'aquests bars era la cafeteria del principal. Era un lloc, diguem, de trobada de les libreres, entre cometes, les TVO, també es deien així, no? De Barcelona, no? I fins i tot aquestes trobades al principal estaven moltes vegades diguem, no sé si dirigides o bueno, però era una dona que tenia molta presència i que era una mica organitzadora, la Gardenia Pulido, que era la vedet principal del Molino. Així que era una figura, diguem, a part d'una dona molt guapa, molt despampanante, no? Però també una figura, bueno, no de l'alta societat, però bueno, amb un cert reconeixement social, no? I que això també jo crec que obria portes a moltes altres dones a poder venir aquí i sentir-se una miqueta més segures.
5: Poder expressar-se amb llibertat, seguretat i decisió és un privilegi que no tothom es pot permetre. Aquest cop travessem els miralls de memòria per escoltar la situació d'aquelles que busquen un racó segur on poder mostrar-se tal com són.
6: Bona tarda, noies, perdó, que arribo tard, ho sento molt, que estava amb l'Enric i que el nen no parava de plorar i ell no sabia què fer.
7: Tranquil·la, el nen ja s'ha calmat.
6: Sí, bueno, voleu començar a parlar del llibre?
7: Jo no me l'he acabat encara, però de moment és impactant.
6: A mi m'està costant llegir-ho. Meu marit està sempre molt damunt meu i no volia que em veiés el llibre.
7: Jo me l'he llegit ja 3 vegades. Els temes que tracta m'han atrapat i sentia la necessitat de tornar-me'l a llegir. No puc parar de pensar la posició de l'home i de la dona, l'amo i l'esclava, i pensar en com les nostres relacions entre dones, d'igual a igual, poden funcionar de manera més empàtica.
8: Llavors creus que dues noies funcionarien millor entre elles.
9: Bueno, potser no he entès bé el llibre.
10: Potser sí que tens raó. M'han encantat les paraules que has utilitzat. Parles tan bé, la teva entonació tan dolça, i estàs tan segura de tu mateixa, podria escoltar-te hores.
8: Tant de bo poder compartir aquests comentaris en veu alta pel carrer. M'ho imagino impossible. Seria molt bonic.
9: Sí, i algun cop fins i tot ho he somiat.
10: Jo sóc miliciana i sempre rumio si les dones aconseguirem algun dia poder expressar-nos lliurement. Tot el que ha costat que jo pugui agafar una arma per lluitar contra els franquistes, i ara puc fer això. Puc cridar, puc disparar algú, puc defensar-me, però en canvi encara no puc arribar a ser com sóc. El que sóc no existeix per la resta. No existeix en el diccionari. Només us tinc a vosaltres. I si algú se n'assabentés, la bala del meu fusell portaria el meu nom. I llavors no podria ser la miliciana que defensa el poble. Un poble que ni tan sols reconeix el que sóc.
9: Jo tampoc em reconec. Només us tinc a vosaltres i encara no sé qui sóc. A vegades penso en matar el meu marit. I després penso en Déu i en el meu fill. No em podran perdonar. I si sóc una mala influència pel meu fill, què pensarà? M'odiarà?
8: Bueno, nosaltres podem ajudar-te amb lo del teu marit.
9: Que era una broma, dona.
8: Ho sento, em sap greu. No les sé gestionar, aquestes coses.
10: Noies, què us sembla si sortim a que ens doni l'aire i després reprenem lo del llibre?

0: La Guerra Civil també serà un moment tràgic per les persones LGBT. Si bé moltes participaran a la defensa de la República, també es trobaran amb homofòbia dins dels partits d'esquerres i revolucionaris.
1: La doctrina majoritària en l'esquerra i en el moviment obrer de l'estat espanyol, l'anarquisme, però també les versions més stalinistes i demés, tenien una visió molt, molt allunyada del que pensem avui, no?, sobre el col·lectiu LGTBI. Més bé pensaven que es tractava d'una malaltia, no?, d'una degeneració, i també moltes vegades ho barrejaven amb una idea de que era una mena de degeneració pròpia de la societat burguesa, no?, que això està molt present, no?, sobretot al moviment anarquista.
0: Però al bàndol controlat pels feixistes, la repressió contra l'homosexualitat serà molt més dura.
1: El moment més immediat, posterior a la Guerra Civil, que és quan es produiran els assassinats o afusellaments de moltes persones per el delicte de Rojo i Maricón, sense que això fos un delicte tipificat, no?, són moltes vegades assassinats o afusellaments en calent. El més famós de tots és el Lorca, no?, que tenim aquí un dels teatres, el teatre principal, on va escenificar, on va portar a terme moltes de les seves obres teatrals, aquí a la ciutat de Barcelona, als anys 20 i als anys 30. I després tenim una altra fase en la qual la dictadura ja sí que es va anar dotant de mecanismes legals per perseguir.
0: Amb la dictadura, la repressió contra les persones LGBTI s'endurirà com mai. El franquisme les perseguirà i castigarà, ara sí, amb l'homosexualitat convertida en delicte.
1: Els primers anys de la dictadura, sobretot, s'aplicarà la llei de vagos y maleantes. I ahí tenim una dificultat com a historiadors, que moltes vegades és difícil saber quantes persones han sigut detingudes o empresonades per delictes per ser homosexual o una persona trans, perquè no apareix aquest delicte en les seves fitxes, i no serà fins a partir de 1956 quan es farà una reforma d'aquesta llei i el franquisme inclourà el delicte d'homosexualisme. I per tant, ahí sí que podem portar una comptabilització, no?, més o menys en el partit judicial català, que la majoria dels casos són aquí a la ciutat de Barcelona, entre la llei de vagos i maleantes i posteriorment al 1970 la llei de peligrositat social, que serà la que les substituirà fins a l'any 78, hi ha uns 600 casos de persones jutjades i condemnades a algun tipus de pena de presó, no?
0: En aquest context, la Noa té una pregunta.
2: Van haver-hi persones LGTBI que lluitessin pels seus drets durant la República o la dictadura?
3: Un moviment organitzat no hi havia. El primer seria el MEL, lo qual no vol dir que n'hi hagués, doncs, persones, activistes i persones que lluitessin. El primer grup que ens consta a l'estat espanyol és el MEL, que era el Moviment Espanyol de Liberació Homosexual, fundat per l'Armanda Fluvià, que es va fer per intentar, doncs, que no s'aprovés en les cortes verticals i fascistes de la dictadura la llei de peligrositat social, que substituïa a la de vagos i maleantes. No es va aconseguir, però sí que va ser el motor de tot un moviment, no?, unitari. I en el mateix dia que mor Franco comencen a haver-hi tot un procés assembleari que dona fruit immediatament al front d'alliberament gai de Catalunya.

0: Amb la fi de la dictadura, els carrers començaran a pressionar el règim demanant canvis. Moviments veïnals, vagues obreres, feministes... L'oposició va perdre la por a sortir al carrer. Un dels moments clau d'aquella resposta a la repressió serà la primera manifestació de l'orgull a Espanya, convocada pel Front d'Alliberació Gai de Catalunya.
1: La plaça Real i, diguem, la part de la Rambla dels Caputxins, que seria la part de la Rambla que pega a la plaça Real, és el punt de trobada i de concentració de la que va ser la primera manifestació de l'orgull de, no només de Barcelona, sinó de tot l'estat espanyol, que es va produir el 26 de juny de l'any 1977. És la primera manifestació que està organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya.
2: Front perquè era la unió de diferents corrents ideològiques, anarquistes, independentistes, comunistes, liberals, inclús monàrquiques. D'alliberament, amb aquesta qüestió de la importància d'alliberar el fet Gai, perquè en aquell moment doncs, Gai era una paraula a mi llatina, sempre a mi llatina, no? De Catalunya, no?
0: Aquella manifestació no serà ben rebuda per les autoritats en un moment de molta convulsió política i acabarà amb enfrontaments amb la policia.
1: La seva reivindicació, ja dic, era acabar amb la legislació franquista, sobretot la llei de prioritat social, la derogació d'aquesta llei, i una demanda que empalmava molt amb una demanda central de l'antifranquisme, de tota l'oposició, que era l'amnistia, es deia l'amnistia pels delictes sexuals, no? Avui segurament no faríem servir aquesta terminologia, però era que si s'estava lluitant per l'amnistia pels presos polítics, estava molt bé, però que també s'havia d'incloure en aquesta amnistia les persones que estaven condemnades i estaven patint presó o processos judicials per la llei de peligrositat social, no? Per delictes de travestisme, d'homosexualisme, i que coincidia també amb una demanda del moviment de dones, del primer moviment feminista, que també al 76, a la primera jornada catalana de la dona, plantegen la qüestió de l'amnistia per a la dona, no? L'amnistia per a les dones que estaven empresonades o que estaven perseguides per adúlteres, per abandono de l'hogar, per practicar o haver ajudat a practicar abortos, és a dir, per aquests delictes, diguem, misògens de la legislació franquista.
0: La derogació de la llei de peligrositat social arribarà, però això no serà la fi de la persecució del col·lectiu LGBTI, que seguirà patint repressió policial i legal, fins i tot ja ben establida la democràcia.
1: La llei de prioritat social sí que es deroga en alguns articles que perseguien explícitament l'homosexualitat, però això no vol dir ni molt menys que quedés totalment derogada i sobretot que quedessin derogats els articles que es faran servir durant més de 20 anys per perseguir el col·lectiu LGBTI durant, sota la democràcia, no? Sobretot està el de l'escàndol públic que es mantindrà vigent fins a la 95, però també teníem un redactat del delicte de perversió de menors i d'exhibicionisme que tenia un clar contingut LGTBI fòbic, no? I que es podia aplicar, no? Com simplement, pues, això, considerar que era exhibicionisme les mostres d'afecte al carrer de persones del mateix sexe, no? O que això podia ser un element per acusar també de corrupció de menors, bueno, una doctrina com la que avui veiem a Rússia, per exemple, no? O a Hongria fins fa poc.

0: La persecució legal de les persones LGBTI continuarà a finals del segle XX i no serà fins l'any 1995 que s'eliminarà l'últim article LGBTI-fòbic del Codi Penal d'Espanya. Però fins aleshores el col·lectiu viurà també violència social i de motivació política, com l'assassinat de la dona trans Sonia Rescalvo a mans de neonazis a Barcelona l'any 1991. La sida serà també un estigma social entre les persones homosexuals i sovint se les victimitzarà per haver contret la malaltia, aleshores mortal. Als anys 2000 el col·lectiu començarà a conquerir drets com el del matrimoni igualitari o la llei que permet el canvi de sexe registral a les persones trans. A l'actualitat comencen a fer-se passes per protegir les persones LGBTI davant els delictes d'odi, en un context en què s'han incrementat les agressions a persones pel simple fet de ser qui són o estimar a qui volen estimar. Al capítol d'avui hem parlat amb Eugeni Rodríguez i Jiménez, president de l'Observatori contra la LGBT i Fòbia, amb Milena Duc-Miret, politòloga especialitzada en feminismes i estudis de gènere i membre del col·lectiu Suport i Autonomia Lesbofeminista, La Sal. Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista, així com amb Salvador Lou Quartero, historiador especialista en història del col·lectiu LGBTI. Al proper capítol parlarem de la lluita obrera i les grans conquestes laborals. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i als pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sajor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
2: Hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
1: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
2: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo. He conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguna otra, digamos, otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
1: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
2: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también... Si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
1: ¿Y quina feina fa la Mildre?
2: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
1: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
3: Aquí és la sala de confecció. Sí, doncs, comencem des de rotllos a teixir.
1: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
3: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
4: Sí, no?
3: Sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
1: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
3: Llavors, allí, a confecció, comencem des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
4: Sí, m'ho ensenyat, sí.
3: Que la Mildre posa el coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
1: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i a posteriori el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
2: Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
1: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
2: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
1: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
2: Al principio pues le costó un poco por el tema del catalán, porque ella recién llegada pues no se adaptaba a los chicas ni nada, se le presentaban las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros en mi país también somos así de como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
1: Ara el repte és seu i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
2: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1. Y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, y aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar una en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
1: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
2: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música amb propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana, de la cobla?
3: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I en el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
2: Si et sembla, repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
3: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretges i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler, la flabiolera o el flabiolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol, o sentir tocar el flabiol amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
2: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
3: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional que es troba a tot l'arc mediterrani i, igual que el tamborí, no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
2: Un home orquestra, vaja.
3: El músic és, sí, és multitasca, ho diríem així, no? Toca dos instruments, sí, a la vegada. Un de vent i un de percussió o un de cordes.
2: Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
3: Exacte, tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no? són instruments de vent. I és important perquè els instruments de vent són els que donen la sonoritat. Hem de tenir molt present que la cobla toca sempre a l'aire lliure, a l'exterior. Per tant, necessita instruments forts, que tinguin sonoritat, que tinguin volum sonor. I són aquests que has dit, el fiscorn, que s'assembla bastant a la trompeta, és de la família de la trompeta i és el membre més agut d'aquesta família. Després hi ha el tiple, que s'assembla més a l'oboè, però té un so més suau. Fixeu-vos que he dit el tiple, no la tiple, que això moltes vegades es confon. L'instrument és masculí, és el tiple, diferent de la tiple, que és aquella veu de dona soprano, la veu més aguda de les dones. En canvi, l'instrument de la cobla és el tiple, és masculí, i això a vegades no ho diem bé. I finalment tu ho has dit, no? El gran clàssic, l'instrument que és el primer que ens ve al cap quan pensem en la cobla, el solista, el protagonista, que és la tenora. Que en aquest cas també és semblant a l'oboè, però de sons més greus.
2: I té alguna relació amb el tenor?
3: La tenora, substantiu femení, dintre de la cobla és com la veu corresponent al tenor, que seria la veu més aguda de les veus d'homes. Les veus d'homes són baix, baríton i tenor, doncs sí que etimològicament, evidentment, estan relacionats.
2: I si parlem de famílies, tant el fiscorn com el tible, com la tenora, són el que es coneix com a instruments aeròfons, oi? El que al carrer en diem de vent, no?
3: Exacte, tu ho has dit. Aeròfon és el terme tècnic per a referir-se a un instrument de vent. Ens sembla molt estrany, però no ho és tant. Aero, aer, del grec, aire, i font, de so, veu, és a dir, instrument provocat per l'aire, pel pas de l'aire per un conducte. Dintre dels instruments de vent hi ha dos tipus. Hi ha els instruments de vent fusta, que en el cas de la cobla són el tiple, la tenora i el flabiol, és a dir, que tenen el cos construït de fusta, i després hi ha els de vent metall, que són el fiscorn, la trompeta i el trombó. I aquesta paraulota, diguéssim, aeròfon, forma part d'una classificació que s'anomena el sistema Horbostel-Zachs, que és una classificació que agrupa els instruments musicals en 5 grans categories.
2: Va, que jo puc. Horbostel-Zachs.
3: Aquesta classificació fa referència a la manera com es produeix el so en l'instrument. L'aeròfon, doncs el so és produït per una columna d'aire. L'aire passa per una columna i produeix el so. Aeròfon, el primer. Membranòfon. El so és produït per una membrana, generalment percudida amb algun instrument, una baqueta. Cordòfon. Ha sortit abans amb el tamborí de cordes. El so és produït per una corda, ja sigui percudida amb un cop o fent la lliscada. Idiòfon. En aquest cas, el so és produït per tot el material de què està constituït l'instrument i no només per una part d'aquest material, d'aquestes parts, com en els casos anteriors. I finalment, el cinquè grup es va afegir amb posterioritat, són els electròfons, en els quals el so és produït per un dispositiu elèctric o electrònic.
2: I ens queda repassar tres grans clàssics de l'orquestra: la trompeta, el trombó i el contrabaix. Per què la cobla ha incorporat aquests instruments i no d'altres com el violí o el violoncel?
3: El fet que la cobla tingui aquests instruments és la necessitat de tenir un volum sonor en un espai exterior que sigui potent, que sigui contundent. La trompeta i el trombó podríem dir que són aquests instruments de vent forts, que donen una sonoritat molt potent en aquestes audicions a l'aire lliure. I el contrabaix és fonamental perquè és el que fa el baix en tota l'agrupació musical. És tan important el contrabaix que popularment té un nom molt i molt conegut i molt bonic, que és la berra. Llavors, el motiu pel qual hi ha aquests instruments i no un violí, que té un so molt bonic, molt suau, és aquesta necessitat de contundència i de volum sonor que no donen, en aquest cas, el violí i el violoncel. La part melòdica

0: Tota la informació dels instruments d'aquesta orquestra, els sinònims per als músics i, sobretot, les formes femenines.
1: Bé, a mi m'agradaria dir que aquesta infografia ha estat una iniciativa de Som Sardana i ha estat feta també amb la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC i de l'Auditori Museu de la Música de Barcelona, i que forma part de tot un grup d'infografies d'instruments musicals que des de l'any 2020 ja estem fent. I pel que fa al nom de femenins d'aquestes instrumentistes, d'aquestes músiques, dones músiques, que a vegades ens costa una mica dir jo sóc música, no? Perquè clar, com que ho confonem amb el substantiu abstracte, la música, no? Un músic, una música, per referir-nos a una dona, doncs en aquest cas ens ha interessat molt destacar doncs els noms femenins de les dones i que en la infografia doncs hi hagi també una representació equitativa de dones i homes. I llavors hem fet explícit també en aquesta infografia els noms femenins, de manera que hem de dir la tiplaire, la contrabaix, la contrabaixista, la flabiolaire, la tamborinera, la tamborinaire, la tenora, en aquest cas per a referir-nos a la dona música, la tenorista, la trombó, la trompista, la trompeta, la trompetera, etc.
0: Ara ja només ens faltarien les tietes.
1: Sí. De tietes, no? Que diuen de tietes. Sí.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia i trastorns respiratoris.
5: La fisioteràpia respiratòria és una disciplina essencial en el tractament i la prevenció dels trastorns respiratoris. Aquesta branca de la fisioteràpia se centra en millorar la funció pulmonar i la qualitat de vida dels pacients amb afeccions com l'asma, la bronquitis crònica o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Mitjançant tècniques específiques com la ventilació dirigida, els exercicis respiratoris i el drenatge postural, els fisioterapeutes ajuden a alleujar els símptomes, reduir les exacerbacions i millorar la capacitat respiratòria. A més, una intervenció adequada pot prevenir complicacions i fomentar una millor salut general dels pacients.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Doncs aquesta disciplina és una disciplina bastant nova que tracta sobretot de millorar la salut pulmonar. La població a la que va dirigida normalment és a tant adults com a infants, no? També a gent jove, però no hi ha tants de casos. Important a la gent que té asma, bronquitis crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica, que són tres patologies molt freqüents que ens trobem a l'àrea de fisioteràpia respiratòria, i els trastorns que solen tenir són dispnea, que és falta d'aire, que els costa respirar quan fan alguna mica d'activitat una mica més vigorosa, i tenen un excés de secrecions que no saben extreure, que no poden extreure per problemes que tenen dins del bronqui o del mateix pulmó. Llavors nosaltres com a fisioterapeutes ensenyem a saber treure aquest excés de moc perquè ho puguin anar fent durant el seu dia a dia, i donem una pauta d'exercicis, que és molt important que es moguin perquè hi hagi una millora de flux d'oxigen i que millori la sensació aquesta de falta d'aire. És important, molt important, en els pacients que tenen problemes respiratoris que facin activitat física. Això està sobretot destinat a gent adulta, però també tenim la part d'infants, no?, que també la portem des de pediatria de l'APS de Palamós i conjuntament amb els fisioterapeutes a PIC, d'atenció primària comunitària, que tractem amb uns tallers que fem anualment, fem un parell, i són destinats a infants i famílies que tenen problemes a l'hora de saber treure les secrecions als seus fills. Aquestes sessions són obertes a totes les famílies, podeu venir amb el vostre nadó o amb el vostre fill, normalment estan orientades a infants de 0 a 3 anys, i també obrirem alguna orientada a infants de...
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron, també a la ronda litoral, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir, per tant gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat, així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya Central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorregat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
6: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
7: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
8: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
9: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
10: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
11: Los colombianos, Egan, Neiner, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
10: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
12: Ya Pogacar.
13: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard y tercero quizás Pol Seixas o Remco.
14: El ciclismo yo lo he visto siempre desde casa, yo lo practico desde 6 años y es decir, que sortir des de Barcelona es todo un orgull.
1: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
15: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
16: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soler i Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
17: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
16: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
18: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
16: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
12: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
19: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
12: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
20: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
12: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
21: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
12: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
20: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
22: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
12: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
23: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
24: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
23: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
0: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
2: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
0: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin 500.000 de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
3: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
4: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers de Lliga Sobal.
5: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
4: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
1: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
6: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
7: La Xarxa de Comunicació Local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: Sabies que...
9: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al nus de la Trinitat i a la ronda de dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
11: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala. Fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
13: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
14: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
15: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
17: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
16: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o la

0: l'avinguda de l'estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
2: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
3: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
4: La uso més que l'autobús o que el metro.
5: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
2: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
6: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
7: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
2: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts a la zona del Camp Nou.
1: Minuts per arribar a 3:15. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
8: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
9: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
8: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
10: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
8: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
11: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
13: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
14: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia Monumental, està també parada, entonces la alternativa era coger el tramvia para ir a Monumental, però no sabia nada.
13: I Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
1: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
15: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
16: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
15: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
1: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
17: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
18: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat i a la Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
17: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.

0: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
1: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
2: Jo em sento enganyat. Però nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible.

0: n'ha fet la presentació aquest dijous.
1: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: La cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
2: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
3: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb la seva, amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
2: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular Havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Pastor, la cantada de recuperar la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
5: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons

Alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha l'antitud de Sant Quirze a Badia i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 l'antitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bon Pastor al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor i això que de calor en fa i n'ha fet molta, però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà, i això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim, per tant molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terraferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda i al cap de setmana de núvols importants ben poquets i aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. El crim s'ha produït pels volts de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorregat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i per tant s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
7: Bon dia, doncs al Parc de Marina del Fòrum, aquesta plataforma a aquesta hora el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega.

0: càrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França, amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipúscoa, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
1: Bon dia, Marta.
0: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
1: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran départ d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això independentment de si li agrada el ciclisme o si li ha de fer altres tipus d'esports.
0: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre aquestes tres etapes?
1: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant també exigent, per tant també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i per tant tenen els deures dels dos primers dies ja rendir bé, i aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
0: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el cinquè si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades, i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia, i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
1: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim, i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent Francesc, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms, i per què no Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
0: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
1: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer, doncs això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs d'aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
0: Moltes gràcies a Roger, doncs ja ho veieu, aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona, i aquí la gran feinada de descàrrega, doncs com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran départ, aquesta 113a edició del Tour de França, la gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers 3 dies.
2: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
3: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: De nou, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
4: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
5: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
4: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
6: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
4: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
7: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
4: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
8: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
9: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
4: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
2: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant, i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
10: Bon dia, Helena. Si han canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme, i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella, Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella, Vila Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
2: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
11: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
2: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una Hockey Lliga. I arribarem a dos quarts de nou amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
12: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
2: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
13: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
14: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
13: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Buró reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
15: La parte digital es radical, porque el espíritu de Gaudí es radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
13: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
2: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per al Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, art visuals i grups musicals.
16: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir algú a tots iguals. I després de veure totes les persones...
17: La xarxa de comunicació local.
18: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
19: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima, I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, aquesta és per despertar-nos encara més la Beba. Aquí tens el seu Santuario Club.

0: Agafen 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí.

0: matí. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, la ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
0: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Oye, la vida. Versió nova i actualitzada d'una coneguda cançó. Juan Magán i Omar Montes. Versió d'aquest 2026 de Ayer la vi.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

mitja pic. El vessal de sota l'era. Em vesteixo d'home antic i empaito la masuera.

0: És quan dormo que hi veig clar, full d'una dolça metgina.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: 107.3 FM.
1: Álvaro de Luna també vol compartir amb nosaltres una estona aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest Dime Dónde Estás.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: En català i amb ritme de Fly, Jais Kurim i 31 Fam. Aquí tens el seu Dora Yakis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera, de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuació i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. Els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió del doble terratrèmol en el marc dels mecanismes europeus de protecció civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis

0: sis crítics i és previst que arribi aquest dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pels terratrèmols s'eleva a 27, segons el Ministeri d'Exteriors. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i 11 han estat localitzades sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a 8ens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màximes que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Més reggaeton a la FM amb aquesta nova cançó de Ozuna, Millor de antes.

0: 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
5: Sin ti no me importa, i és que no me importa. És la nova cançó i el nou treball que et fem escoltar des de Ràdio Vilafant FM de Marc Seguí.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: doing.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Ens involucrem des de la ràdio a fer-te arribar totes les novetats discogràfiques que arriben aquí al 107.3. Cançó de Jennifer López i David Guetta, Save Me Tonight.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Montecarlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.

0: vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Incombustibles, que a la seva edat continuen siguent un dels grups més importants del món i quina traça que tenen al fer cançons. In the Stars és el més nou de Rolling Stones.

0: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
1: ProAuto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir.
4: La ràdio que ens uneix.
6: La teva

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ritme i música de Petaceta i Juacho. Aquí tens una bona peça musical, una bona proposta, com és aquest Bye Bye.

0: 107.3 FM.
1: Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a Ràdio Vilafant.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de

0: vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
4: És la nova cançó i el nou treball d'Amaral. No quiero más canciones tristes. Vinga, va, a veure si és veritat i ens alegrem amb aquest nou tema d'Amaral.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Martina, porta-lo, crele.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis. Només música bonica.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: els més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.
5: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Sempre totes les novetats que arriben aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. És el torn ara mateix de Gigi Ross i el seu Pulsió.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes...

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Bus Belluga.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La més guapa de Girona. Una cançó de Tropico, Manu Amorós, Hold Van i Musti.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast. Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 del matí, al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És el ritme de Tectronic. Arriben aquí per omplir pistes de ball amb el No Bro.

And it said, no, bro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya.

0: Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a vuitens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: El que quiero.
2: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant.
3: Peça musical de María Becerra, Jerry Klein, Lucky Brown, X-Cross. ¡Qué ganas de comerte!

0: 107.3 FM.
1: Igual si ens equivocàvem ara.
2: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
5: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
6: Ah,

0: Xam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
0: Un oasi de diversió.
2: La millor selecció musical del moment.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançó de l'empordanesa Carlota Giró. Preciós tema musical, aquesta novetat sense pressa.

0: sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger com les fulles al vent.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: T'agraden els petons? Que te'n facin molts? Mua, mua. Doncs aquí la tens, la cançó de Ginestar. Mua, mua, mua, mua.

0: i ets els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte right now.
1: ProAuto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, Llum, Lamparo, sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM, al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona. 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
5: I no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

Aquesta peça és de Mike Towers i Bizarrap Music Session. Sona així. És el volum 4266.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. L'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs, aquest matí s'ha enviat a l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més, doncs, també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
2: Vale, moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i una a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies.

0: En xarxa. Notícies en xarxa.
1: Ballo per oblidar-te. És la nova cançó de Marina Freixas.

De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tot.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Fan 107.3 FM.
1: Ens involucrem des de la ràdio a fer-te arribar totes les novetats discogràfiques que arriben aquí al 107.3. Cançó de Jennifer López i David Guetta, Save Me Tonight.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
0: Un oasi de diversió.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Seguim amb el ritme i la bona música des de Ràdio Vilafant FM, amb aquesta formació Ningú i La Mar.

0: fan. 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix.
2: Solo escucho bla, bla, bla, bla. La teva

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: Mango, metele mango. Més ritme a les zones de Ràdio Vilafant FM. Aquí tens Sapo Perro. És una cançó de Marc Lucas i Juan Magán.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast. Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 del matí, al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Nova cançó i nou tema de Melendi, Mentiras Arriesgadas.

107.3 FM. A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
0: Novetats des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta nova peça de Bad Gyal, Mascara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Un incendi obliga a confinar la zona de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà, diverses masies situades al sud del municipi i també l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç. A la casa de colònies hi ha uns 150 infants que es troben bé. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que es confini i que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen amb 45 dotacions, 10 de les quals aèries, en un incendi que crema a tocar de la carretera G660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà pel fum. La tramuntana complica les tasques d'extinció perquè genera focus secundaris. Ara la prioritat dels bombers és evitar que s'obri el flanc esquerre del foc i també ha demanat el suport d'avions amfibi. Protecció Civil manté activat l'Infocat en fase d'alerta. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per l'ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i també a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la P7 o la P2 en un context de congestió i sinistralitat creixent com ara el de la P7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i preveu que arribi dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Les últimes dades a Veneçuela sobre el doble sisme han deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que tornaran a arribar als 38 graus a la plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: A les portes d'un nou cap de setmana, en aquest 3 de juliol, avui divendres, iniciem una nova edició del butlletí de notícies. S'ha estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola de Pedret i Marzà. Nova agressió a un funcionari de la presó de Figueres, que és la tercera en menys d'un mes. El llançanenc Marcos Rodríguez es converteix en el primer del municipi a creuar l'estret de Gibraltar sense neoprè. Figueres estrena un City Pass amb noves propostes per potenciar el turisme cultural. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, informació que ens acosta al nostre company Luis Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzar l'incendi de vegetació agrícola declarat dijous al vespre al nucli de Pedret, al municipi de Pedret i Marzà. El foc es va iniciar cap a les 7 de la tarda i va afectar camps i canyars a prop de la carretera JB-6043, en una zona amb presència de tramuntana. En les tasques d'extinció hi van intervenir 19 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Els helicòpters i avions van treballar intensament durant les primeres hores per frenar l'avanç de les flames abans de la posta del sol. Un cop estabilitzat l'incendi, els mitjans aeris es van retirar, mentre una vintena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per controlar completament el foc i evitar també possibles revifalles.
2: Un funcionari del centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, ha estat agredit per un intern durant un trasllat des del departament de règim tancat. Segons denuncia UGT Presons, l'intern va colpejar el treballador amb un fort cop de puny al cap, i quan aquest va caure a terra, li va donar una puntada de peu a la cara. El funcionari va requerir assistència mèdica, tot i que les lesions no han estat greus. El sindicat assegura que es tracta de la tercera agressió a treballadors del centre penitenciari durant el darrer mes i alerta de l'augment de la conflictivitat a Puig de les Basses. UGT atribueix aquesta situació a la saturació del centre, l'increment de la població reclusa i la manca de personal, i reclama mesures urgents per reforçar la seguretat dels professionals i evitar nous episodis violents.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El nedador de llançà Marcos Rodríguez s'ha convertit en el primer esportista del municipi que completa la travessa de l'estret de Gibraltar sense neoprè. Ha recorregut els 15 quilòmetres i mig que separen Europa i Àfrica en un temps de 4 hores i 4 minuts. Rodríguez ha afrontat el repte acompanyat de 3 nedadors més. Tot i que la travessa ha començat en bones condicions de mar, el temps va empitjorar durant el recorregut, fet que va posar a prova la resistència i l'experiència dels participants. Aquesta nova fita arriba pocs dies després de que el nedador llançanenc completés amb èxit la batalla de Rande, una exigent travessa de 27 quilòmetres a l'Atlàntic. Amb aquests dos reptes consecutius, Marcos Rodríguez continua consolidant-se com un referent en la natació d'aigües obertes i assegura que vol portar el nom de Llançà arreu i contribuir a promocionar el municipi dins d'aquest esport.
2: Figueres impulsa aquest estiu noves iniciatives per reforçar el seu atractiu turístic i cultural. La ciutat estrena el Figueres City Pass, que permet visitar 4 equipaments culturals amb una entrada conjunta i a preu reduït. També es posa en marxa una entrada combinada per visitar el Teatre Museu Dalí de nit i la Casa Natal Salvador Dalí, així com un autobús llançadora entre la Rambla i el Castell de Sant Ferran durant els mesos d'estiu. L'Ajuntament assegura que aquestes mesures volen facilitar la visita als principals espais patrimonials i incentivar que els visitants allarguin la seva estada a la ciutat.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Previsió del temps que ens acosta a la xarxa de comunicació local amb en Luis Mi Pérez. Molt bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament transparent i amb aquesta tramuntana que no deixa de bufar en molts indrets de l'Empordà. De fet, les últimes hores al voltant del Cap de Creus, també en cotes elevades de l'Alt Empordà, hem fregat els 100 km per hora. Per tant, és un vent molt eixut que s'ha de tenir molt en compte amb el risc d'incendi i, de fet, que no només està bufant a l'Empordà, també en alguns racons avui de l'Empordà en forma de vents de port. Com dèiem, un cel completament net i transparent. Avui de núvols importants en tindrem molt pocs a les comarques gironines. No hi haurà cap mena de tempesta. I la temperatura, que serà com la d'ahir o una mica més alta. De fet, tornem a despertar amb aquestes temperatures al voltant dels 24-25 graus a molts indrets de la Costa Brava i ja aquesta tarda cap als 34-35 graus a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany o al Gironès, també l'interior de l'Alt Empordà i de la Selva. Cap de setmana que continuarà assolellat, ja amb menys tramuntana i molta més calor, sobretot el diumenge.
5: Ha Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: seguits els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
1: Proauto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran, ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí, i ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Crida a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Caproig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
6: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells...

0: i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió, de fet ja hi ha diversos focus secundaris, i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és a més molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
1: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acaba ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i a Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent, i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí, i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
2: O sigui, l'objectiu de bombers durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
1: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens han fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible a molts punts del Baix Empordà.
0: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
3: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
3: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
6: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
5: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
7: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
5: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara a migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones no han determinat quants es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtim, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit, i ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del codi penal per a aquells que tinguin armes.
4: Notícies en xarxa.
0: És un altre dels titulars destacats a la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
11: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
12: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
10: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
5: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes
3: però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
13: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
3: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
3: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
15: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
16: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
15: Paniques també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur Pla Director de Mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
3: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
3: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
0: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
3: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
17: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
18: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
17: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
19: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
20: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel, aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
19: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
0: I és moment per a la cultura. Amb Brian Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: Brian Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
22: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa
0: cor. I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
23: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
3: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
0: I ara sí, arriba la informació esportiva. que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
1: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
2: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
1: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
6: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle.
1: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
7: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
1: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
28: Nutrició amb Laura Crosas.
29: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això, i recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombra, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombra principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos com un granissat o una mousse.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran, ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí, i ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Luismi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa a la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia, des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit en atenció aquí tant pels bombers a vora les dues del migdia és el que preocupava més i que ells ens centraran més esforços en evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballen és que els forces de seguretat com els d'esquadra tinguin un marge de dues hores doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans de les aïllades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les trames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Sabeu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a quarts de 10 del matí i que de moment no poden consultar les àrees cremades, i que doncs, des de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que hores ara crema aquí al matí de la Navarra, en aquest municipi no només la Bisbal d'Empordà, sinó també s'han enviat a l'aigua a les comunitats de l'Aro i d'Aro.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. De seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a la les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC exigeix responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIS. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIS de Vic, que són dos CSIS, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies, ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
17: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
18: La climatització de les 5 escoles bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
18: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:45 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls a Marc Pijuan.
20: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
21: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
22: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
21: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt, bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del CatGas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
10: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
11: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
12: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
13: Lo del business, ¿te parece bien?
11: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
10: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
14: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
10: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
15: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
16: Daddy.
17: Humphrey.
16: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
10: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60 de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
1: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de trets aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
3: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, han deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
1: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents. I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys i després de més de 60 de carrera. El conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge.

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Avui, a la història de la música dance, el protagonista serà l'intèrpret Dan Harrow. I després, la resta del programa, escoltarem temes dels 70s, 80s, 90s i fins i tot ens arribarà algun tema del segle XXI, perquè encara es segueix fent bona música dance.

Stefano Sandri no cantava les seves pròpies cançons. Ell era bàsicament un personatge que feia sincronització de llavis per les vocals produïdes per altres artistes. Al començament, la veu de Chuck Rolando fou utilitzada pels senzills Tumin Me i Taste of Love.

Després de passar la veu de Chuck Rolando per Dan Harrow, per la cançó de Matt Desire sí que varen escollir la veu del que fins ara era la imatge de Dan Harrow.

majoria de les cançons foren interpretades per Tom Hooker, incloent-hi els ex europeus Don't Break My Heart, Bad Boy, Catch a Fox i Future Brain.

0: let me explain.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80.
0: Something I can feel.
1: Hem dit que avui punxaríem música dels 70s, 80s, 90s i quelcom del 2000. Estem escoltant a Superfunk, un grup francès de música electrònica de ball fundat el 1998. Són de Marsella i són DJ Jack de Marsill i DJ Fafà Monteco. El primer senzill el que estem escoltant, Lucky Star, fou editat el 2000 i incloia mostres de Chris Rea i va comptar amb Ron Carroll. I si comencem avui el programa amb Superfunk, el seguirem també amb Million Miles, que també és un tema que sona potentíssim.

0: Així de potents comencem avui Hot Dance 80. Hem començat amb Superfang i ara estem escoltant Magnolia amb Million Miles Believe in Lee. I ara anem a escoltar una cançó de Sexo amb Sonic que s'anomena He Thought She's Was.
1: You sure this is gonna work?
2: Hey, what I say? Trust the Leroy, right?
1: What if something goes wrong? Me?
2: Run, baby, run!

0: la música dance, Hot Dance 80, la música dels 70, 80, 90, i avui fins i tot escoltarem quelcom dels 2000. Això és del 1997, Sexosonic. I això és Ice Throat is Was. Recorda, estàs sintonitzant el teu programa dance de dècades anteriors, Hot Dance 80.
1: Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

música de Kathy Brown, una dona que va néixer el 12 de juliol de 1960 als Estats Units, a Carolina del Sud. I anem escoltant bona música a Hot Dance 80 i anem a escoltar la música ara de Kashif amb Help Yourself. Baixem una mica els BPMs i escoltem Bon Funk.

A Hot Dead 80 escoltem música dance dels 70, 80, 90, funky, música disco, italo, balades, Kashif Salim fou un multiinstrumentista, cantant, compositor, productor discogràfic, autor, director i educador americà de la ciutat de Nova York. Quan era adolescent, Kashif es va unir al grup BT Express, va estudiar Islam i va canviar el seu nom de Michael Jones pel de Kashif.

Estem escoltant ara a Hot Dance 80 Banderas. No, precisament a l'actor espanyol afincat a Estats Units. Banderas fou un duet musical britànic de començaments de la dècada dels 90 que va firmar per London Records. La banda era una ramificació de la banda de Jimmy Somerville i Commoners i comptava amb dos de les seves coristes, la vocalista escocesa Carolyn Buckley i la violinista i teclista anglesa Sally Herbert.

a Hot Dance 80. Ara estem escoltant una cançó que segur que no te'n recordes qui la canta, que no? It is Booker Never Free. I això és I Love Town.

Booker Never Three. Fou un cantant i teclista americà, membre dels grups de soul Sweet Thunder, a Impact, de mitjans de la dècada dels 70. Abans de seguir una carrera en solitari, probablement sigui recordat pel seu èxit de 1983, Love Town, que estem escoltant.

anem a escoltar ara a la Diana King, una intèrpret que trepitja l'escenari de Hot Dance 80 en aquesta edició, amb Aisha i a Little Prayer.

Diana King, coneguda per ser cantant i compondre música reggae fusion. En concret, realitza una barreja de rhythm and blues, reggae, pop i dancehall. De nacionalitat jamaicana, la seva mare és d'origen indi i el seu pare és d'Àfrica.

I l'intèrpret que trepitjarà la pista central de Hot Dance 80 és Gazebo, i això és Lunatic, un home que sempre escoltem el seu I Like Chopin. Va fer altres coses, com per exemple aquesta.

Paul Manzolini, més conegut com a Gazebo, va néixer a Beirut, Líban, el 18 de febrer de 1960. Ha estat estudiant del Lycée Chateaubriand de Roma, l'escola francesa de Roma. El seu estil és el synthpop, italo-disco.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

la música de Cameo amb el seu Candy. I diem a Hot Dance 80 que hi ha intèrprets que coneixem cares A, cares B, cares C, si n'haguessin. És el cas de Jocelyn Brown, una dona que la coneixem pel So Many Men, So Little Time, però ha fet moltes col·laboracions com aquesta amb Incognito. Això és Always There. Recorda, estàs a la teva hora de música dance a la dècada dels 70, 80 i 90, i avui també hem punxat algun tema dels 2000.

bé tots i totes coneixem Jocelyn Brown. Explicarem quatre cosetes d'ella. Jocelyn Lorette Brown va néixer a Kingston el 25 de novembre del 50. Jocelyn Brown va néixer a Kingston, Carolina del Nord, en una família de tradició musical. La seva tieta Barbara Roy era cantant en un grup femení anomenat Ecstasy, Passion and Pain, al costat de la seva mare, dues tietes, una cosina i la seva iaia. Va començar cantant gospel en una església de Brooklyn i va arribar a ser solista a l'església del seu tiet a Washington, D.C.

La música d'una gran número 1 a les pistes de ball com Jocelyn Brown, amb una altra dona que fent pop va aconseguir també el mateix. Estem parlant de Diva i aquest és el seu Respect.

Van passant els minuts a la pista central de Hot Dance 80 i ara hi tenim a Diva, una cantant americana que va tenir una sèrie d'èxits de house i rhythm and blues a finals dels 80 i començaments dels 90. Els temes potser més coneguts d'aquesta intèrpret americana van ser Warning, I Thank You i el Respect que estem escoltant ara.

Soc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80.

Estem escoltant en Cool Cat, un grup de música electrònica anglès format per Matt Black i Jonathan Moore. Destaquen per realitzar catap amb samples de hip-hop, break, jazz i altres estils de música. Cap a mitjans dels 80, els dos membres de Cool Cat es varen donar a conèixer mercès a les seves remescles d'artistes de rock i hip-hop que realitzaven a la ràdio pirata Network 21. I seguim escoltant bona música Hot Dance 80, que mica en mica es va acabant el programa. Ens acomiadem amb Mantronic i God You Have Your Love. Des de la producció Susi Multi.

0: Resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona. I és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
1: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà, Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Gran Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.

0: Molt i molt bones, molt benvinguts una setmana més a la llista del Top 30 d'aquí des de Vilafant FM. Com sempre, com cada setmana, una repassada de les novetats de la setmana, de la bona música i, com no, de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Tot això durant 120 minuts. Aquí us parla en Lluís Guerrero. Molt benvinguts! Caloreta, caloreta, déu-n'hi-do quin estiu que portem, tu. A veure si refresquem una miqueta l'ambient amb la millor música i la vostra companyia. I despeguem, comencem ja amb les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem amb la més nova de Gordo, el seu remix Loco Loco.

Gordo, Loco Loco, primera de les novetats de la setmana. Abaixant revolucions amb la Bebe Rocha i el seu Night Falls, una altra de les novetats importants.

l'Eina que s'embala i ho fa amb el seu morenito. I per acabar, la quarta novetat de la setmana, Alesso i One Republic, que tornen a repetir producció i ho fan amb el seu In Your Eyes.

0: les novetats de la setmana. Esperem les teves votacions per formar part del top 30 de Vilafant FM. Després d'escoltar un bocinet de les novetats, ens anem a repassar la llista completa del 30. Fins a l'1.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Número 30.
0: Vinga, som-hi, en Juan Magán i Omar Montes porten 15 setmanes a la llista amb el seu Ayer la vi.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Com pots veure, hem començat força forts amb aquesta interpretació de Juan Magán i Omar Montes. Ayer la vi recuperada i posada al dia. Sona des del lloc número 30.
1: Número 29.
0: Que pedo, va arribar número 1 de la llista i ara baixa fins a aquesta posició. Porta la llista 15 setmanes i baixa des del 26. Ni borratxo.

0: No me mudo ni borracho las paraules de Quevedo.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 28.
0: Vinga, som-hi, continuem. Ens anem fins a aquesta posició número 28 i ho fem amb una peça que baixa des del lloc número 25, que porta 11 setmanes a la llista.

0: Martini, Ulises Bueno i la seva peça Dos Amantes. Aquesta setmana des del lloc número 28, baixant des del lloc número 11. I arriba la primera novetat de la setmana a la llista.
1: Novetat a la llista.
0: Amb molta força, aquest treball musical, Maladí.
2: Número 27.
0: Son agis.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Número 26.
2: Arriba el romanticisme de la mans de Nicky Jam. Va estar número de la llista, baixa aquesta setmana fins al 26. Loco, por verte.

0: Nicky Jam, Loco por verte, com dèiem aquesta setmana, cau fins al lloc número 26 de la llista.
1: Número 25.
0: Low Risings és la proposta de la Demi Lovato. Porta en llista 15 setmanetes i sona molt bé aquest seu nou treball musical.

0: Work, la peça de Demi Lovato, Low Rises, com dèiem aquesta setmana, lluitant encara des del lloc número 25. Lo mateix que en el 24, el Sopa de Cabra.
1: Número 24.
0: Ho fan amb el seu camí, somnis i sorpreses. La veu de la Su li dona un toc especial a aquesta proposta.

0: fer sols.
1: Camins, somnis i sorpreses, les paraules de la Su, la música i el treball original del Sopa de Cabra, sonant aquesta setmana, com deien, des del 24 aquí del Vilafant FM.
2: Número 23.
1: Per un pendejo, Manuel Turizo, una de les que porta més temps a la llista, una proposta que sona des de fa 19 setmanes.

0: con un pendejo no se llora. La peça que porta 19 setmanes a la llista, la proposta de Manuel Turizo. Canviem cap al 22.
1: Número 22.
0: I això s'accelera i força, eh? Déu-n'hi-do el ritme. The Chainsmokers, John Smith, All the Time.

0: Així és de bé sonava aquesta de Dan Timinski i Caigo Heaven on Your Main, proposta que aquesta setmana està ocupant molt bon lloc a la llista, lloc número 21. Ens anem al par, ens anem al 20.
1: Número 20.
0: Sona Maluma i Ryan Castro, Palace.

0: Quelcom especial i raro aquesta proposta musical de la Maluma i Ryan Castro, el seu plop plop, el seu pala seca. Sonant des del lloc número 20, ens acostem al 19, novetat, entrada en llista.
1: Entra en llista.
2: Número 19.
0: Proposta de Siderland, tuturut.

0: tu.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Número 18.
3: Ja hi som en el 18 i ho fem amb una de les bones, Avalon Roxton. Aquesta proposta que en molt poc temps s'ha colat dintre de la llista ho fa directament en el 18, 4 setmanes, el seu Talking.

0: Avalanche Rockstone, el seu track que sona directament, com dèiem, aquesta setmana molt ben col·locat, lloc número 18 al seu Talking. Ens acostem amb una altra novetat que l'entona de veritat a la llista.
1: Número 17.
0: La proposta és de Tu Hamo, el seu My Man.

0: Bon ritme, tu, amo, amb el seu My Man, sonant a la llista del Top 30 aquesta setmana, des del 17 del Top 30, peça musical que porta dues setmanes, i que de moment la cosa comença a despegar cap amunt, de mica en mica va pujant posicions com aquell que va escalant la muntanyeta. Ens acostem un lloc més en l'aire per escoltar i gaudir d'un treball de Hagel.
1: Número 16.
0: Moving the Sun. Moving the Sun.

0: Sun. Gaudint de la bona música d'aquest treball musical de Hagel, el seu Moving to the Sun, com deia, molt ben col·locat a la llista, lloc número 16, i ara sí que ens anem fins al 15, a la meitat.
1: Número 15.
0: I ho fem amb una aventura especial amb Ozuna.

0: Me tienes al límite de la locura. La proposta de Ozuna amb aquesta aventura que, com dèiem, sona des del lloc número 15 i sona des de fa 13 setmanetes. Ens anem fins al 14.
1: Número 14.
0: El ritme és diferent, la veu encisadora i, a més, superconeguda és Madonna i Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: talk about. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, aquesta que ens acompanya des del 14 i que porta la llista 4 setmanes, repeteix la mateixa posició que fa 7 dies i deixa pas al lloc número 13, que sona d'aquesta manera tan especial. És l'Aina Imatoma.
1: Número 13.
0: Dream of Loads.

0: Inna, amb el seu Green of Love, sonant des del lloc número 13, sonant molt bé i amb ganes de continuar remuntant posicions aquí, a la llista del Top 30 de Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
7: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Eixam per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, Llum, Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
6: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
7: Ens anem fins a la dotzena.
8: Número 12.
7: Omar Kurz, Ñengo Flow.

0: Forever Together, la proposta d'Eu Marcos i Ingo Flows, una banda en el 12, i en l'11 ens acompanya una que porta molt bon recorregut a la llista.
1: Número 11.
0: La Becky G.

0: Maria Becerra, el seu track, Que ganes de comerte. Sonant des del 10 de la llista, 12 setmanes fins a costat. I ens acostem a un número màgic, el 10.
1: Número 10.
0: Ho fem en companyia de Shakira i Belé, Algo Tu.

0: Shakira en companyia de Belé i el seu Algo Tu, aquest track que mica a mica va pujant posicions i es va acostant de mica a mica al número 1 de la llista.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Número 8.
0: Ja hi som en el 8 i ho fem amb David Guetta, Afrojack i la veu de la CIA.

0: Com sempre, la veu màgica de la CIA, la música i la producció d'Afrojack i David Guetta. Away Tonight, des del lloc número 8. I en el 7, una que no vegis quin recorregut ha fet.
1: Número 7.
0: S'anomena De Lejitos, Jay Weller. Molt poquet temps, 4 setmanes, pujant des del 12, situant-se directament en el 7.

0: 107.3 FM.
1: Continuem, la música ha de continuar sonant. Deixem enrere aquest treball de Jay Weller des del 7 i ens acostem en el 6.
2: Número 6.
1: La proposta, el ritme, la música de My Towers. Una de més.

0: Un any més, les paraules de Mike Towers, lloc número 6 de la llista.
1: Número 5.
0: Deep Baldwin, Ryan Castro, una a la vez.

0: Let's go, anem-hi, som-hi, anem cap allà a escoltar Shakira i Burna Boy amb aquesta cançoneta que ja té tres versions i la darrera versió te la van presentar la setmana passada, que és un remix molt canyero. Cap al 3.
1: Número 3.
0: Quevedo, La Graciosa.

0: más sabrosa.
1: En la graciosa, la propuesta de Elvis Crespo, Quevedo, la graciosa. 7 setmanes a la llista del Top 30, la setmana passada en el 2. Baixen fins al 3.
2: Número 2.
1: I Omar Cursi i el senyor que són a continuació ens fan creure que tot pot ser una meravella i arriba ràpidament al número 1. De fet, porten 5 setmanes a la llista, escalen des del 4 fins al 2. És el Coco.

0: Això refresca, eh? Sentir les onades. Omar Kurz, des del 2 de la llista, el seu Coco, i arriba el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona molta força i sona després de 11 setmanes donant voltes per la llista. Sona el número 1, repeteix, de la setmana passada. John Submit, Fade, Chica 305.

0: El número de la setmana, el capdavanter de la llista. Així sonava el nostre número 1 de la setmana, la proposta de John Summit Fate, amb aquest treball al seu Chica 305.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: Fem una ràpida ullada als 10 primers de la llista i comencem des del 10 amb Maria Becerra i aquest el seu Que ganes de comerte. 12 setmanes de la llista, repeteix el lloc número 10. Ara el nou Shakira i Belé, Algo tu. 13 setmanes de la llista i sona amb aquesta peça musical, encara que Shakira té una més en l'aire. En el 8, Afrojack, Sia i David Guetta, Away Tonight. Jay Weller, que puja com els preus, Away Tonight. I el seu De Lejitos, Jay Weller, des del lloc número 7 aquesta setmana. En el 6, My Towers, una na más. I també, com no, una a la vez, de J Balvin i Ryan Castro, ens acompanyen des del 5. L'altra proposta de la Shakira, aquesta vegada amb Burna Boy, des del 4, Dai Dai. Elvis Crespo, Que pedo, La Graciosa, que baixen des del lloc número 2, col·locant-se en el 3. En el 2, pujant des del 4, Morcurs, el seu Coco. I el nostre número 1 que acaba de sonar, la proposta de Johnson & Fate, Chica 305. Parlem ara de les novetats de la setmana, a veure què et semblen.
2: Entra en llista.
3: Número 28.
0: La primera entrada a formar part de la llista és la proposta de Now Wheels DJ, una proposta que sona molt bé, Malati.
4: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Arribant en francès, Malaté. Aquest treball musical que es cola directament al lloc número 27. L'altra novetat, una miqueta més enlaire, en el 19.
1: Número 19.
0: Sutherland.

0: Veam, que el títol no s'han complicat gaire, eh? Turututu, turututu, tutu. Allò que fas quan no te saps la lletra d'una cançó, doncs és el mateix. Des del lloc número 19 de la llista, la segona i més matinera entrada en llista des del lloc número 19. Ens anem ara a les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendent de l'incendi que crema a les Gavarres. Els bombers alerten que és molt important tancar el franc dret de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat els mitjans, David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
4: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
3: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta ja una superfície

0: Pla de l'Estany. Protecció Civil recorda, demana que es posposin els desplaçaments en aquesta zona, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, sobretot des de l'àrea de Barcelona. I el Departament de Salut té com a objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que al setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts, Bus, els Catàrrecs i la Ludwig Bank.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
3: Ruta 66.
4: Hola família, benvinguts a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Avui us portem un programa especial Pares, fills i filles. Artistes i la seva descendència relacionada amb el món de la música. Per començar, el que alguns s'anomenen el rei del rock, Elvis Presley, amb una cançó inclosa al seu àlbum de debut de l'any 1954, I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You. I tot seguit, la seva única filla, Lisa Marie Presley, que ha editat tres àlbums. La recordem amb una cançó del 2003, Lights Out.
5: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down.

Més mites de la història del rock i els seus descendents. L'únic i gran John Lennon, després de deixar els Beatles, va continuar amb la seva carrera en solitari. Poc abans de ser assassinat, l'any 80, sortia al mercat Double Fantasy, i a dins trobem Just Like Starting Over. 4 anys més tard, el seu fill Julian Lennon debutava discogràficament. Del fill, rescatem una peça del seu quart disc, Photograph Smile, del 1998, i porta per títol I Don't Wanna Know.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Avui punxem els èxits encadenats. Dues generacions d'artistes, pares, fills i filles. Ara és el torn d'un dels cantautors més importants del folk americà, Bob Dylan. L'escoltarem amb una cançó amb més de 50 anys, I Want You, del 1966. I després el seu fill, Jacob Dylan, que a part de tenir una carrera musical en solitari, també forma part de la banda anomenada The Wallflowers, amb base a Los Angeles i 6 àlbums editats. Per cert, Jacob és la veu. De l'últim treball de la banda del 2012 hem triat It's a Dream.

I a l'especial Pares i Fills Artistes no podria faltar el nostre idolatrat Johnny Cash amb un èxit de la seva joventut, Men in Black, del 1971. La cançó explica el perquè de la seva indumentària més quotidiana. I tot seguit, Rosanne Cash, una de les filles grans del mític artista, que va debutar als anys 70 i que de tant en tant visita el nostre país per actuar en concert. Hem triat el seu 14è àlbum d'estudi i una de les cançons que vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66 ara fa 4 anys, Mother Blue.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: Contenem amb l'especial d'aquesta setmana grans artistes del món musical i els seus fills o filles que han continuat amb també una carrera d'aquest estil. Glen Campbell és un altre dels cantants i compositors country desapareguts en aquest segle. Ell despuntava als anys 70 i 80 amb cançons com aquesta, Gentle on My Mind. La seva filla Ashley debutava l'any 2014 i és tota una virtuosa del banjo. Aquesta peça és la seva cançó més destacada, Rememory, del 2015.

altre cas de pare i filla que trobem dins del gènere de la country music. Billy Ray Cyrus, conegut aquí als anys 90 per al seu Achy Breaky Heart, que també triomfava amb cançons amb un estil més arrelat, com aquest tema, Trail of Tears, del 1996. I la seva filla, Miley Cyrus, ja més coneguda que ell arreu del món, tot i que el seu estil és pop i provocatiu. La noia també de tant en tant retorna a les arrels, com en aquesta cançó que versiona Jolene, una cançó de la seva madrina, Dolly Parton.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: A continuació, una de les nissagues més importants de la música americana. Hank Williams és el pioner de la música country tal com la coneixem avui dia. Natiu d'Alabama, va debutar discogràficament el 1947. Malauradament, va morir amb només 29 anys. D'ell escoltarem un dels seus hits, Jambalaya, de l'any 52. I després el seu fill, Hank Williams Jr., amb un estil més out-loud i amb una dilatada carrera discogràfica. La seva germana també és cantant country, i els seus dos fills, Hank Williams III i Holly Williams. Doncs bé, després d'escoltar el gran mite Hank Williams, escoltarem des del 2016 el seu fill, Hank Williams Jr., amb Are You Ready for a Country?

I per tancar el programa d'avui, un altre dels destacats del Outlawed Country, Waylon Jennings, un dels més reconeguts artistes d'aquest estil dels anys 70 i 80. D'ell punxarem Good Old Boys, que durant molts anys va ser la banda sonora de la sèrie de televisió The Dukes of Hazzard de l'any 80. I després el seu fill Shooter Jennings, música celtic tant de hard rock com de música country. Amb un dels seus primers èxits marxem, 4 of July del 2004. Fins aquí l'edició especial Pares i Fills de la Ruta 66. Ens retrobem en aquest mateix punt del dial d'aquí a 7 dies. Soc en Pitu de Santos. Siau!

0: ets els que no estan per romansos. De dit i fet, som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
1: Proauto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 del matí, al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la confraria de pescadors de Roses. A 10:00 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
2: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
3: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
0: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
2: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que igual al registre de tot l'any passat.
2: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes a foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
4: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare.

0: poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
1: En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
1: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
1: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
4: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu en aquesta zona gironina entrarà novament la tramuntana, per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte, per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat, i és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui, i al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i en especial d'aquestes vies tallades per els incendis. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Doncs en aquests moments hem de parlar de quatre vies tallades i ja s'ha restablert la circulació amb una, tot i que la situació no millora, ja que estem en una situació d'emergència amb aquests incendis del Baix Empordà que afecten a la Bisbal, les Gavarres i la de Mulls, a la comarca del Pla de l'Estany. Continua tallada la 66 i a tres vies locals coneixen Cornellà del Terri i Vila de Mulls, la Bisbal i Calonja, i Llagostera i Calonja. Hem de reiterar la demanda, sobretot, que no us desplaceu a cap de les zones dels incendis, i ja que hi ha una desena de vies de municipis afectats. I a banda també hi ha molta mobilitat, tenim una P7 amb forces problemes, en concret una avaria a Granollers està provocant 9 quilòmetres en sentit Girona, també problemes de retencions a Castellví de Rosanes, uns 8 quilòmetres, rondes amb molta mobilitat i per tant situació aquesta tarda de divendres molt complexa. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança en pes ara mateix per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una

0: radial en treballs de desbrossament de carreteres. Un ús indegut en ple pla alfa actiu en nivell 3.
1: I pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés aquest incendi. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs l'última hora és que els bombers centren ara tots els esforços a tancar el flanc dret de l'incendi, el que apunta cap a la zona de Santa Cristina d'Aro, perquè és el punt que consideren clau per evitar que el foc pugui entrar de ple al massís de les Gavarres. Amb tot, ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, on aquest flanc, si no queda estabilitzat abans de l'entrada de la marinada, l'incendi podria arribar a afectar un potencial de 10.000 hectàrees.
3: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà, doncs, sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
2: A hores d'ara el foc ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i treballen gairebé també 300 bombers amb el suport de mitjans aeris i terrestres. També s'han mobilitzat efectius fora de guàrdia i s'han demanat reforços a la unitat militar d'emergències per garantir capacitat de resposta davant un possible empitjorament de la situació. També ha conegut davant els mitjans la consellera Parlon perquè ha explicat, doncs, que evitin els desplaçaments cap a la Costa Brava i concretament al Baix Empordà aquest cap de setmana.
4: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem, doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir, doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem, doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant, doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
2: Pel que fa a les causes, els agents rurals apunten que l'origen més probable és l'ús indegut d'una radial al voral d'una carretera. Segons la investigació, i ja s'ha fet oficial, no? ja han detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que hauria provocat aquest incendi. Els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria Baix Empordanesa. L'empresa responsable també ha estat identificada i des del centre de comandament la prioritat continua sent contenir aquest flanc i protegir tant les urbanitzacions com els nuclis habitats del Baix Empordà.
1: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el que més preocupa. Ara mateix continuen confinada la població de Vilabenut i el Palol de la Farga per un incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió.
5: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilabenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
1: Gràcies, David Bertran. I controlat l'incendi a la Catalunya del Nord, a la Catalunya Nord, amb 40 hectàrees afectades i 3 càmpings evacuats.
0: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus al port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En la plana de successos, un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
0: La mort a trets al menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
7: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
8: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
7: El director general de la policia, Josep Lluís Trapé, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
1: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
9: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
10: Estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma. Aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
9: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
11: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
9: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
0: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, detinguts el 30 de juny, estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo.
12: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
13: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CECIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia potser que podríem donar és en algunes coses que són més dades més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són dos CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
12: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
1: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
14: Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: I crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. Esther Minguell.
17: Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
18: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
17: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
19: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi.
17: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
0: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral.
1: Marc Pijuan.
20: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: I en cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: Brian Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antonio Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en aquest Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegi la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Ana Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 1999 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge pel curs 26-27, el català Roc Pujades. El de Manlleu prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujada és un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal. Per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. I en futbol sala, la selecció catalana masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. Sergio Sierra, el jugador de Catalunya, valora el partit.
8: És un partit que a tothom li agrada jugar. És un partit contra Galícia, que els coneixem molt bé de la primera divisió. Tenen jugadors molt experimentats i molt bons i bueno, l'ambient de la selecció és espectacular. Ja els coneixem de fa molts anys i estem molt contents d'estar aquí.
2: I acabem amb un apunt d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del Jaiec de Girona acull demà el Campionat de Catalunya Absolut.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 del matí, al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ruta 66.
2: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio.
4: Bona tarda i són 8:15.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
6: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
7: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
4: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
6: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
4: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
6: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
8: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
4: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
6: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Ixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
9: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
4: En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortir de la 26a edició del Festival de Cap Roig.
6: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total.
4: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
4: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
11: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment, d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, amb especial atenció, aquestes carreteres tallades afectades per l'incendi de les Gavarres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali de nou. Doncs en aquest moment són tres. Dues s'han normalitzat, cosa que no vol dir que la situació millori. Sembla que tot el contrari, estan molt pendents de cap on gira el vent. Segueix tallada la C66 a Palafrugell, la GI660 a la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge i la GIB6212 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues últimes vies són vies molt, molt locals. Reiterem que no us desplaceu cap a aquestes vies on hi ha els incendis, ja que la situació és molt complexa, no està sota el control i en aquests moments és més important evitar acumular vehicles cap a aquesta zona. Per tant, demanar-vos de nou que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 1.200 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejant aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu a nivell 3.
0: Pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés el foc. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que l'incendi continua sense control i ja afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons han confirmat els agents rurals. L'última hora també és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament va provocar el foc mentre utilitzava una radial en una jornada amb el Pla Alfa 3, quan aquesta activitat està totalment prohibida. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores. D'altra banda, els bombers mantenen la prioritat de tancar el flanc dret, el que apunta cap a Santa Cristina d'Aro abans que demà torni a entrar a la Marinada. Segons l'inspector en cap, David Borrell, aquesta nit les condicions meteorològiques seran més favorables i permetran avançar les tasques d'extinció per evitar que el foc s'obri cap a noves zones urbanitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar que la ciutadania eviti qualsevol desplaçament innecessari al Baix Empordà i segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. També ha confirmat que s'ha activat el suport de la UME amb 200 militars i una seixantena de vehicles preparats davant possibles nous incendis.
7: deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: I com hem comentat, els Mossos d'Esquadra ja han detingut l'operari i a les pròximes hores estarà previst que passi a disposició judicial.
0: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el més preocupant. Ara mateix, però, ja s'ha aixecat el confinament de la població de Vilavenut i el Palau de la Farga per aquest incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
8: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilavenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
0: Gràcies, David. Recordem que aquests confinaments ja han estat aixecats i també els talls de les dues carreteres comarcals. Això quan l'incendi a la Catalunya Nord també ha pogut ser controlat. S'ha afectat 40 hectàrees i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: I els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
9: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
10: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
9: El director general de la policia, Josep Lluís Trapp, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
0: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
11: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
12: Estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma. Aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
11: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
13: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
11: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
14: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de decenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar un humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral.
0: Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Doncs encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
4: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: En territori, la campanya de la pera engega a Ponent amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats per la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM, Pili García.
18: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
19: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
18: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
20: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
0: Gràcies, Ferran. No marxis perquè Calella de Palafrugell celebra dissabte la 59a cantada de veneres a la platja del Portbó a 1:15 de la nit. Hi actuaran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. També es tornarà a cantar El meu avi després de la polèmica de l'any passat. El cap de setmana inclourà activitats prèvies divendres i concert diumenge.
20: La jornada es podrà seguir en directe per diferents mitjans i en pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Calella i Palafrugell. També hi haurà un mercat d'artesans al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau durant la tarda i la nit. Un cop acabada la cantada, diversos locals oferiran concerts de petit format. Per facilitar l'accés, s'habilitarà un servei d'autobús gratuït entre Palafrugell i Calella durant tota la jornada. Tot i això, el cap de setmana començarà divendres amb la projecció d'un documental i la cantadeta escolar al Passeig del Canadell amb la participació d'alumnes a diversos centres educatius. Meritxell Paston, directora artística.
21: Portar la cantadeta que fan els nens petits, ja aquest és el 5è any que fan la proposta des de les escoles de música liderat per l'Abet Mestre i en Pitu Piferrer, doncs portar-lo, per què no, a Calella, llavors fer un cap de setmana realment viscut àmpliament les habaneres.
20: La programació es tancarà diumenge amb el concert dels Amics de les Arts dins el Festival Ítaca en 2026 a la platja del Portbó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. D'aquí a 24 hores la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 99 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha renovat Kaiser per una temporada més. El central ha sigut una peça imprescindible dels dos ascensos consecutius dels arlequinats. I una categoria per sota, la Unió Esportiva Sant Andreu ha incorporat el migcampista Marc Delgado, un jugador que prové de l'Eibar B i que ha signat per dues temporades més una d'opcional. Mentre que el Nàstic de Tarragona ha fitxat Àlex Almansa fins al 2028. Es tracta d'un extrem català que prové del filial de l'Espanyol. En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge del curs 2026-2027. El català Roc Pujades, el de Manlleu, prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club i de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. D'aquesta manera, Alcaldes continuarà l'Hockey Lliga. I el Mollerussa ha anunciat fa unes hores que és nou equip de l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada. La selecció catalana de futbol sala masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. I encara en futbol sala, el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, el mateix Barça ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma. I acabem parlant d'atletisme, l'Ali, perquè el complex Palau Sacosta del GIEC de Girona acull el Campionat de Catalunya Absolut aquest cap de setmana, més concretament demà dissabte. Les proves es podran veure al matí per les televisions locals i la xarxa més i a la tarda només per plataforma.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Ruta 66.
4: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

0: respira.
1: Ruta 66. Hola, família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui, últim programa d'aquesta temporada. I el que farem és repassar un munt d'èxits, el que jo mateix he titulat com el playlist de la meva vida. Soc en Pitu Dos Santos i espero que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Podria punxar un munt de cançons, però el temps només ens dona per escoltar 13 èxits del rock i de la música country que m'han acompanyat al llarg de la meva vida. Vinga, comencem!

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take It Easy, single de debut dels Eagles, 1972, és una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Red Dirt Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks & Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana música amb Our Country.

It's Raining Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de Jeff Lynne, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold on Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i el seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Què és? Ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
4: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.
5: Benvinguts i benvingudes, patinadors i patinadores. El programa del moment Ens patina l'embrague. Aquesta setmana tenim amb nosaltres dues persones vinculades amb les arts escèniques, molt compromeses amb la seva carrera. Pareu atenció, ja que avui interpretarem un paper. Vosaltres hareu d'escoltar-nos amb atenció mentre nosaltres us parlem de la nostra entrevista d'avui. Pareu bé les orelles, que l'actuació comença ara mateix. Abans ens presentem als locutors i locutores que avui participem en directe. Jo sóc en Saúl.
6: Hola, sóc en Daniel.
7: Hola, sóc l'Anna Camero.
6: Comencem l'entrevista professional amb les nostres convidades d'avui, en Sergi Benet, cap d'estudis de l'Escola La Diana, i l'Anna Torres, actriu. Benvinguts, benvinguda i benvingut. Hem preparat unes preguntes per tal de saber una mica més de la vostra tasca professional i sobre l'obra que esteu portant a terme. Esteu a punt?
8: Sí, i tant.
9: I tant, i tant.
6: Per començar, ens podríeu fer 5 cèntims de la vostra trajectòria professional i acadèmica?
9: Anna, vols començar tu?
8: Tu no vas.
9: Vale, a veure, jo soc en Sergi, soc el cap d'estudis de l'escola. L'escola fa 5 anys que està oberta. Soc professor i estic allà des de l'escola des d'aquests 5 anys. Soc actor, porto molts anys dedicant-me en el món de la interpretació. Tinc una companyia de teatre que és la 113, hem fet diferents obres, inclús fent temporada a Barcelona. He fet algun curtmetratge i llargmetratge més independent i porto molts anys vinculat en el món del teatre i d'allà no em trauran pas.
8: Jo em dic Anna Torres i també sóc actriu i fa poc que he començat la meva trajectòria artística i professional, perquè fa ara relativament 3 anys que vaig començar a l'escola La Diana a començar a formar-me com a actriu, i he fet diferents projectes. Per exemple, aquí amb l'escola hem fet Això no és vida, que és el del que venim a parlar. També he fet un projecte amb en Martí Pere Ferrer que es diu Tossos al cel són una sola rima, que agafàvem un poeta d'aquí a Girona i fèiem una obra de teatre, i hem fet petits curtmetratges.

0: I ha crescut, anem creixent de mica en mica, encara tenim molt de marge de créixer. És més, actualment estem construint una aula nova per l'any vinent, però hem crescut, clar, des del primer any, que el primer any la primera formació professional, no, el graduat, s'havien apuntat 5 persones, ara que tenim 11 persones del primer, 8 de segon, les 8 de tercer que han acabat, més tots els grups de joves, més les formacions més bàsiques que també s'han emplenat, és a dir, amb número d'alumnes hem crescut, inclús amb professors també, tenim un molt bon equip de professors i de docents.
1: Per quin mètode? És a dir, tècniques d'interpretació teatral, esteu influenciades?
0: Treballem molt a partir del mètode Stanislavski. No el treballem de manera pura, però sí que la gran majoria de professors, la Cora, que és la directora, jo i molts altres hem estudiat en escoles que centraven en aquesta metodologia, i nosaltres l'hem portat cap a la nostra costat. Està molt influenciada amb el mètode Stanislavski, es basa en aquest mètode, però hi ha petits canvis en els quals, bueno, no, fem una metodologia molt més propera a nosaltres, la més personalitzada. Però sí, al final aquest mètode el que consisteix és treballar molt des de dintre cap enfora, no? Treballar molt l'imaginari i la connexió amb aquest imaginari i emocional, com poder connectar amb les emocions, el que li està passant al personatge en aquell moment i empatitzar amb ell i poder viure de veritat el que està passant en aquella situació, en aquella escena, en aquella pel·lícula, en aquella obra de teatre.
1: Mhm. Actualment, quants professors formen la plantilla de l'escola?
0: Ui, espera, els hauria de comptar. Ara mateix formen, a veure, si anem dient, la Corregió, tenim en Jaime, tenim en Cervera, tenim a la Mònica, tenim a la Berta, a la Júlia, en David. Ara mateix som uns 8 professors i la Xènia, que s'incorpora aquest any.
1: Quina formació es requereix?
0: Quina formació es requereix? A professors. Doncs els professors, bueno, tots s'han format en els seus àmbits, no? Tenim, per exemple, la Júlia i la Mònica, que són les professores en el teatre musical. Elles han estudiat, no? Doncs teatre musical a Memory, a Barcelona, o la Mònica també va estar a Londres. Tothom ha tingut una formació en diferents escoles d'interpretació, en l'Institut del Teatre o a la Nancy Tunyón o a diferents escoles de Barcelona. Al final això és el que es demana, no? Com tenir una formació d'interpretació, i a partir d'aquí, doncs, bueno, la formació extra que puguis tenir com a diferents cursos o més de docència, i a partir d'aquí, doncs, entrar en la docència i anar, igual que tu ensenyes, inclús aprens dels alumnes.
2: Quins graus proporcioneu? Quins graus? Teniu cursos?
0: Tenim diferents. Tenim dos graus a nivell professional, que són el grau d'art dramàtic, que està centrat en el teatre i en el cine, que són 3 anys de formació, i el grau de teatre musical, que són 4 anys i està basat en, bueno, se centra en el teatre musical, no? Interpretació, cant i dansa. A part d'això, tenim cursos bàsics d'un any, d'un dia a la setmana, que són els cursos de teatre musical, d'interpretació davant de la càmera, i després també tenim cursos per joves, el grup joves i el grup kids, que són, o sigui, a partir de 6 anys cap amunt.
3: Els cursos i els graus que oferiu són homologats?
0: No, però perquè la gran majoria d'escoles de teatre no estan homologades, solen ser escoles privades. Hi ha escoles homologades com l'Institut del Teatre, l'Eòlia, per exemple, però no ens interessava, perquè quan tu estàs homologat, des de la Generalitat et demanen uns mínims d'assignatures, no? Com crèdits, no? I, per exemple, si nosaltres estem interessats en formar actors i actrius, de cop ens obliguen a fer 6 mesos de circ. Si nosaltres no estem interessats en el món del circ, el món del circ ja té la seva feina, és a dir, es requereix un treball immens per poder arribar a fer el que fan ells, en 6 mesos igualment tampoc tindríem temps a ensenyar-los. Per tant, nosaltres el que fem, com la gran majoria d'escoles, és focalitzar la nostra metodologia, els nostres objectius, la nostra, bueno, la nostra manera de treballar,

0: donar-los eines i recursos perquè realment es converteixin en actors i actrius amb totes les capacitats possibles per poder treballar i entrar en el món professional, que és bastant complicat.
1: Quins cursos fareu durant l'estiu?
0: Mira, ara mateix estem fent l'estatge de cinema per joves. Ara mateix és l'únic que estem fent, que és a partir de 13 anys i de 13 a 18, en el qual els alumnes treballen les bases de la interpretació i graven dos curtmetratges, que això els hi va molt bé per començar a tenir material visual.
2: Ja que ensenyeu cant, també feu musicals?
0: Sí. Nosaltres sempre, o sigui, durant el curs sempre es treballa, no? Es treballa el cant, es treballa la dansa, es treballa la interpretació, sempre es fa com una mostra de final de curs on es fan diferents escenes, i les que s'estan formant en el graduat de teatre musical, que l'any que ve serà la primera generació que acaba, faran com han fet els de graduat d'art dramàtic, que prepararan una obra de teatre musical completa, l'assajaran, la prepararan i la portaran de gira per diferents llocs.
2: Es fan algunes proves abans d'admetre l'alumnat als vostres cursos graus?
0: Mira, jo crec que això l'Anna ho podria respondre, perquè ella va ser una de les que va patir aquestes coses.
3: Sí, per grau, per almenys, si necessites fer una prova d'accés, que consisteix en 3 dies, una setmana era?
0: Una setmaneta.
3: Una setmana que tu vas a fer les assignatures que després faràs durant el curs, per veure com es comença, què tens après, fins on t'arribes i què fa falta per aprendre.
0: Sí, però no requereix que tenir un nivell, és a dir, al final som una escola, volem formar nosaltres. Si ens ve gent que té experiència zero, no hi ha absolutament cap problema. Mentre hi hagi ganes i actitud per voler treballar i aprendre, amb això ja és que suficient per poder entrar. Ens serveix sobretot si hi ha vergonyes molt extremes o coses que realment impedeixen que puguis assolir una mica o treballar i sentir-te còmode en els objectius de les formacions professionals. Ara, nosaltres sempre, si no, el que fem és dir, comença amb un curs bàsic, senta't segur, deixa't anar, i a partir d'aquí després anem veient com avancem. I molta gent el que fa és això, fa potser les proves, si no, potser no acaba d'estar convençut, potser fa un curs bàsic i després se'n va al graduat i cap problema.
3: Jo en el meu cas no tenia massa experiència, havia anat al col·le o així, però no tenia massa experiència i tampoc vaig tenir massa problemes. I també funcionen les proves d'accés per tu com alumne, veure si les coses que ensenyen o les classes que donen també estan més adaptades o és una cosa que tu busques. Vull dir que a mi per almenys va ser algo positiu, però vaig passar molts de nervis.
0: Exacte, ens serveix per nosaltres veure què tal els alumnes i els alumnes per veure què tal l'escola, com si els agrada, si funcionem junts o i tot.
2: Cal tenir unes competències en concret?
0: Ganes d'aprendre, ganes de voler treballar, passió per el teatre, per la interpretació i res, motivació i esforç. Esforç.
4: A l'hora de fer una obra, com feu la selecció d'actrius i actors? Anna, ens vols explicar la teva experiència?
3: Bueno, en el nostre cas era tercer. Quan tu passes tot el grau, a tercer es comença a fer una obra, per així aprendre a muntar una obra, a gestionar-la, perquè nosaltres també fem preproducció, que ens encarreguem de transports, ens encarreguem de buscar les obres, on podem actuar, què necessitem per anar a certs llocs, pressupostos, i així en un futur sortim amb tot l'aprenentatge de com es munta una obra, què necessitem per muntar una obra, com seleccionar les actrius també per nosaltres, perquè som les que som i som les del grup. Però també ens ensenya com seguir movent les nostres pròpies obres i el que es necessita i que requereix aprendre per portar-ho a terme. Però com a tal selecció no fem, és els que passem a tercer. Qui arriba a final de curs, l'últim curs, és qui pot accedir a fer l'obra de teatre.
0: Clar, aquí va una mica diferent a el que seria a nivell professional, a el que seria la selecció dels personatges, en concret amb les alumnes, no? A nivell professional, normalment el que busques és algú que vagi a acord amb les característiques del personatge, que s'hi assembli el màxim possible, o que ja de bones a primeres ja t'hi, ja, aquelles energies ja, ja t'ho transmeti, no? En canvi, a l'escola nosaltres el que fem és, com que al final és una formació al cap i a la fi, encara que se'n vagin de gira, el que busquem és personatges que els vagin una mica en contra per treballar lo que les poques mancances que, els, que puguin tenir o les dificultats que puguin arribar a tenir a l'últim any per poder-ho treballar i que al final siguin actrius i actors complets i polifacètics.
4: I un cop finalitzats els estudis, quines sortides professionals hi ha?
0: A veure, com a sortides professionals, la gran, és a dir, que per això normalment tots comencem a estudiar i això és ser actor, ser actriu, no? Poder anar que t'agafin per una obra de teatre o la gran majoria de feina que ja és en una pel·lícula, en una sèrie, no? Tot el que sigui referent a la televisió. La nostra formació està centrada en això i la gran majoria de feina està per aquí. Ara, tal com ha dit l'Anna, també els ensenyem a crear una companyia de teatre i tot el que no es veu per poder arribar a fer una obra de teatre i portar-la als escenaris, no? Per què? Perquè sobretot quan es comença és molt difícil entrar dintre del circuit de, no, per poder treballar o que et vegin i que et puguin seleccionar o que puguis fer càstings per arribar a coses professionals, sobretot en pel·lícules i sèries. Així que nosaltres sempre els diguem, primer ha d'haver-hi molt d'esforç, us ensenyem tot el possible perquè vosaltres de forma independent també pugueu treballar i evidentment si això funciona fantàstic, però com a mínim hi ha una feina que no has d'estar esperant a que vingui el Almodóvar o a Amenábar a vinga, t'avui a tu a la peli, sinó que abans que arribi això has de fer molta feina prèvia i això també els ensenyem.
1: Podríeu parlar sobre la vostra obra de teatre Això no és vida? Quina és la trama? Quin paper representes a l'obra?
3: Sí, mira, Això no és vida és una comèdia, sobretot és una comèdia que són cinc noies que es troben en un espai desconegut, de cop no es coneixen ni entre elles ni saben on estan i expliquen la seva vida. Han d'intentar descobrir el per què estan allà totes cinc alhora i mentre expliquen la seva vida també surten tres companyes més que tenim que fan els actors de com secundaris, es podria dir. D'això tracta la història, no us puc dir com el tema principal perquè al final destaparíem una mica de què tracta i la gràcia de l'obra, però la gràcia d'aquesta obra en concret és que som cinc personatges molt característics. Cada una s'identifica per una cosa. Jo, per exemple, sóc l'ingènua i el meu paper és d'una noia que és molt ingènua i veu la vida des d'un punt d'ingenuïtat. I en canvi les meves companyes, per exemple, hi ha la presumida, hi ha l'agressiva, la depressiva, l'estressada, i la gràcia és que ens caracteritzem molt cada una del caràcter que té.
0: I els altres personatges, els tres que en surten, fan un fotiment de personatges.
3: Personatges,
0: cada una em sembla
3: molts.
0: Que fa entre uns 10-12 personatges,
3: sí.
0: I també la gràcia, no? Elles tenen un personatge molt concret en els quals hi ha molt de pensament, hi ha molts antecedents, hi ha moltes coses a treballar, fan un personatge molt complet, i les altres també fan personatges molt complets però que han de canviar a l'instant. A vegades tenen 30 segons entre que surt un personatge i han d'entrar en un altre personatge.
3: I sobre són molt diferents entre si,
0: sí,
3: perquè hem buscat això, que fossin, que la mateixa persona pugui fer molts personatges molt diferents.
0: I és una obra molt, molt, molt divertida, que cada vegada va més, i hi ha hagut una rebuda molt gran.
3: Sí, la veritat, la gent surt, pel que sabem, molt contenta i s'ho va passar molt bé.
2: Com és el procés de creació d'aquesta obra de teatre?
3: Vam començar primer a entendre el text, començar a fer lectures de text en grup, i poc a poc vam començar a muntar-la. La directora, la Cora Rosell, ens va començar a ensenyar i a fer propostes. Nosaltres veníem cada setmana amb una proposta diferent i ella o l'acceptava o la modificava o l'anàvem executant. Un cop vam fer totes les escenes per separat, després ja vam començar a poder-la fer tota seguida.
2: Davant de quanta gent soleu actuar?
3: El màxim crec que han sigut 140.
0: Sí.
3: Aquí a Salt vam venir i vam fer unes 140, però ho hem passat per tot arreu. Vull dir, a Madrid no vam tenir tanta rebuda, vull dir, no érem tanta gent, i també hem tingut molta rebuda. Depèn dels llocs on t'haguem anat, però bueno, una
0: sí, mica... en la gira el que fem és aprofitem també per portar-les en diferents sales que siguin de tamanys diferents, no? A Sala en el Canal, per exemple, era un espai molt gran, a Sant Gregori també es van trobar que era un espai molt gran, però després tant a Barcelona com a Madrid les sales eren molt més petites, d'un aforament de 40 persones com a molt, i això fa que també elles s'hagin d'adaptar tant físicament com energèticament com l'espai en aquell espai, no? Si és petit o si és més gros, al final han de tenir el mateix resultat, però adaptant una miqueta, bueno, depenent de la sala.
4: Ens podríeu dir quines són les properes dates?
3: Ara no tenim cap de concreta, però ja hem parlat amb uns quants ajuntaments i estem intentant moure més l'obra, i segurament d'aquí a molt aviat tindrem dues o tres dates per dir, però ara mateix no tenim res.
0: Clar, la cosa és que la gira l'organitzem des de l'escola, i nosaltres sí que proporcionem, no, diferents jocs, no, que sempre, no, sempre passem per Girona, bueno, Salt, Barcelona i Madrid. Ara, després, un cop acabem la gira, després elles són les responsables, com que ja els hem ensenyat com produir l'obra, de buscar i parlar amb els ajuntaments, parlar amb diferents sales, diferents jocs, i després, sempre, evidentment, acompanyats des de l'escola, però aquí ja la producció i la distribució de l'obra ho porten elles, en el cas de que, si es vulgui o no. L'any passat, els de l'any passat, per exemple, continuen, i elles, bueno, si volen continuar,
3: sí,
0: i ho estan buscant. Doncs això.
4: Us moveu per les xarxes socials? Si és així, quines?
3: Sí, nosaltres tenim Instagram i TikTok, sobretot fem servir molt Instagram, i es diu @ això no és vida, i allà fem una mica de propaganda, també fem vídeos divertits de nosaltres com a actrius i també de l'obra, i intentem fer publicitat una mica més enfocat a gent jove. I després tenim el TikTok, que també el fem servir, però no funciona tan bé com l'Instagram, i ens enfoquem més en contingut a l'Instagram, i per allà ho publiquem dates, fem això, contingut divertit i una mica això.
0: A l'escola també tenim l'Instagram i TikTok. El TikTok està, bueno, estem més centrats en l'Instagram, això, veritat, això és el que porto a les xarxes, i al final t'has de començar, quan no estàs acostumat, t'has de començar a fer un aprenentatge, no?, el tema de les xarxes. I però Instagram estem molt presents, @ escola de teatre / la Diana, si no m'equivoco, i allà fem des de això, no?, promocionar també, acompanyar l'obra que estàvem fent, a cursos, a experiències, a vídeos i fotos d'exercicis que han estat fent durant els cursos, és a dir, anem penjant una mica de tot, inclús a actors que ara, alumnes que estan començant a treballar a nivell professional, també ho anem penjant des d'allà.
4: Sergi i Anna, hi ha alguna altra cosa que vulgueu afegir abans d'acabar aquesta primera entrevista?
0: Bueno, no sé, jo, bueno, sempre intentaré escombrar cap a casa, no? Convidar la gent a que vingui a apuntar-se en el teatre, no, potser no fa falta l'escola, que sí, si venen a l'escola encara millor, però que si la gent té ganes d'estudiar teatre, de formar-se, o com a mínim provar-ho, perquè a vegades tens aquell gusanillo però no estàs segur, prova-ho, no tens res a perdre, i no hi ha una edat concreta, no s'ha de començar de jove. Evidentment tenim grups de joves, i hi ha no, menors i gent que està començant la formació professional als 18 anys, però tenim gent de 60 anys que també ha començat la formació professional, tenim l'Eduard que té 60, sí. I ara passarà, ara just comença serà l'últim curs, per tant tenim de tot, des dels 18 fins als 60, i si fa falta més, és a dir, no hi ha un límit ni una limitació, ni no hi ha un problema. Si tu realment tens ganes, com a mínim vine, parlem, comentem, prova, i a partir d'aquí, doncs, anem veient, però si és el teatre, jo, que a mi el teatre és el que m'agrada més, per tant, si puc animar la gent que també li agradi, jo encantat.
4: Molt bé. En una estona curta tornem a fer-vos unes preguntes més divertides, d'acord?
0: Perfecte.
3: Vale, genial.
4: Gràcies. Donem pas a les nostres accessions personals.
1: Bones patinadores i patinadors, sóc en Daniel i avui us porto la cançó Desaparecido de Manu Chao. És una obra que reflexa la sensació d'estar constantment en moviment, sense un destí fixe, i la lluita interna que això comporta. descriu una persona que és coneguda per la seva naturalesa efímera, sempre en trànsit. La vida del protagonista és ràpida i sempre amb falta de direcció. L'ús de la paraula desaparecido pot tenir una connotació política, especialment en el context latinoamericà, on Manu Chao ha tingut una influència significativa. En països com Argentina i Xile, els desaparecidos són aquells que foren segrestats i assassinats per règims autoritaris. Però sembla referir-se més a una elecció de viure al marge, escapant de les expectatives i normes socials. També suggereix una lluita interna i necessitat de fugir d'alguna cosa, potser d'un passat dolorós o d'una realitat insatisfactòria. La referència perdida en el siglo XX a rumbo al XXI indica una transició d'èpoques i possiblement una crítica a la modernitat i els seus efectes deshumanitzants. Manu Chao és conegut per les seves lletres que aborden temes socials i polítics. La cançó és un himne a la llibertat individual i a la resistència contra les estructures opressives. I fins aquí la meva secció. Espero que us agradi la cançó.

0: patina l'embrague.
1: Bon dia, patinadores i patinadors. Soc en Javier i avui us parlaré sobre esportistes vegans d'èlit. Els esportistes vegans d'èlit demostren que una alimentació basada en plantes recolza al màxim rendiment esportiu. Entre les seves figures destaquen la llegenda del tennis Venus Williams, el pilot de Fórmula 1 Lewis Hamilton i la tricampiona olímpica de bàsquet Diana Taurasi. Ara us diré alguns dels beneficis en el rendiment de molts atletes d'alt rendiment que adopten l'organisme buscant un avantatge competitiu. Entre els principals beneficis que reporten es troben recuperació accelerada, menor inflamació muscular gràcies a l'abundància d'antioxidants, digestió més lleugera, processament més ràpid dels nutrients, la qual cosa millora l'energia diària, resistència cardiovascular, una dieta rica en carbohidrats complexos afavoreix l'emmagatzematge de glucogen i oxigenació. Atletes destacats per disciplines: tennis, Venus Williams, Novak Djokovic, Fórmula 1, Lewis Hamilton, bàsquet, Diana Taurasi, esports d'ultraresistència, Scott Jurek, natació artística, Emma Garcia, atleta paralímpica, Helena Congost, atleta i duatleta, Borja Pérez. I fins aquí la meva secció d'avui. Espero que us hagi agradat i fins molt aviat, patinadores i patinadors.

Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy parlarà del grup de power metal Gamma Ray, creat per Kai Hansen. Aquest grup us pot sonar a Halloween, ja que el cantant i guitarra Kai Hansen és el mateix fundador de Halloween, el mateix de Halloween i Gamma Ray. Doncs aquest grup que parlem avui es va fundar a finals dels 80 per abandonar Halloween per diferències amb el resta del grup. Doncs Gamma Ray té una llarga trajectòria musical de diversos treballs amb estudi i directe. Un grup molt proper als seus seguidors. Espero gaudir d'aquest grup molts anys més. I us deixo amb la versió que va fer Gamma Ray dels Pet Shop Boys, It's a Sign. Fins la propera.

a tots i a totes des de Ens Patina l'Embrague. Des de la secció de Natura, volem continuar donant a conèixer el llop. No volem imposar a ningú que estimi el llop. Volem transmetre una perspectiva més completa, perquè, de manera lliure, cadascú pugui escollir quina imatge vol tenir d'ell. Considerem que no és una qüestió d'opinions ni de gustos, doncs la seva naturalesa no és ni millor ni pitjor. Només trobant l'equilibri podrem tenir una visió més justa. Qui és realment el llop? És un animal que pel fet de ser carnívor no significa que sigui més perillós que molts altres animals. Doncs la conducta de caça no implica agressivitat, sinó depredació, que comparteix l'excitació i la curiositat pròpies del joc. El llop selecciona molt bé les seves preses, que també han desenvolupat estratègies per detectar el risc i evitar la depredació. Quan un llop aconsegueix caçar, l'aliment és aprofitat per molts altres animals del bosc, que es beneficien de la seva presència. El llop evita sempre els conflictes innecessaris, perquè una ferida podria suposar-li la mort i impedir-li continuar cuidant del seu grup. Se'l considera espantadís i fugisser, precisament per ser intel·ligent, sensible i prudent. És un animal profundament social. Quan pensem en els grans carnívors, sovint imaginem una lluita constant pel menjar i una competició pel lideratge, buscant aconseguir una millor posició social. Però l'herència del gos ens recorda que precisament del llop vam admirar una de les claus del seu èxit per sobreviure, la seva gran capacitat de col·laboració. A través de la comunicació s'organitzen mostrant una gran complicitat per coordinar-se, posant en valor que la natura no funciona només per competència, sinó que a vegades s'aconsegueix molt més gràcies a l'ajuda mútua. Dins del grup familiar veiem com el mascle cuida de la femella mentre els petits depenen d'ella i fins i tot els germans grans participen en la criança. És un animal afectuós i juganer, així com tolerant i pacient. A diferència del gos, quan els joves arriben a la maduresa, la necessitat de dependència i seguiment deixa pas a la curiositat per explorar i formar la seva pròpia família, conservant un vincle social que els uneix i fa que es reconeguin de per vida. Aquestes són algunes de les moltes coses que el llop ens pot ensenyar. Moltes gràcies per escoltar-nos.

Molt bones a tots i totes. Aquí en Jordi amb la secció de Heavy Mental. Amb tots vosaltres una setmana més aquí ens patina l'embreguer. Avui us porto el tema Vivir en ti dels madrilenys Oniria. És una banda jove de metal gòtic, però no us enganyeu. A la producció han participat grans noms de l'escena nacional, com Joaquín Padilla, productor de l'òpera rock Legado de una tragedia, i David Muñoz Darwin. Oniria trepitja fort amb un estil melòdic capitanejat per la veu de Carolina Viedma, que ha sigut col·laboradora de Sauron. Parlant ara una mica de la cançó, Andy Martínez, de la banda Hedon, aporta el seu poderós gra de sorra en una col·laboració èpica que desprèn química vocal entre els dos cantants. Amb guitarres contundents i una atmosfera melancoliosa, Vivir en ti tracta el dolor de la pèrdua i la promesa d'amor etern, amb una sensibilitat que no et deixarà indiferent. Les millors cançons són promeses que s'oculten en un somni, a través d'una visió. Simplement és l'amor més enllà de l'existència. Oniria amb Vivir en ti.

Molt bones patinadors i patinadores. Es presenten Saúl amb la seva secció La millor música de tots els temps. Avui us porto a un artista amb mayúscules, un geni del segle XX. El seu nom, Stevie Wonder. I la cançó que us presento no és una altra que Master Blaster, gran èxit del músic als anys 80. Una cançó alegre i dinàmica que et fa no parar de moure't quan l'escoltes. A més, el tema té un missatge molt optimista i positiu. Parla de la resistència de la gent, que encara que sapiguem de tots els problemes del món i a pesar de totes les dificultats, no es resigna a disfrutar de la vida i a celebrar-la. També fa referència a l'intent de manipulació que els poders establerts ens intenten inculcar i fer així que ens separem i lluitem els uns contra els altres. Però diu la cançó: no podrem en nosaltres, plantarem cara i no entrarem en aquest joc. Ens estimem els uns als altres i en definitiva seguirem disfrutant en la medida de lo possible de tot el que la vida ens pot oferir. I fins aquí la meva secció d'avui. Espero us hagi agradat i fins la propera.

0: Continuem amb el programa amb els nostres convidats d'avui, en Sergi Benet i l'Anna Torres. Ara us farem unes preguntes personals més divertides i informals. Esteu a punt?
1: Sí.
2: Bueno, depèn de les preguntes, però sí.
0: Bueno, ara ho veureu. Què feu després d'un dia de feina per relaxar-vos?
1: Jo m'agrada molt mirar una sèrie o una pel·lícula, a vegades fer algun joc de taula amb els de casa. També m'agrada molt fer esport, vòlei, m'agrada agafar la pilota i jugar un rato jo, ni que sigui sola. I això, en resum, una mica les meves coses, amb calma, una bona dutxa i s'ha acabat.
2: Jo esport no tant. Ja es nota. A mi m'agrada molt... Bueno, també, no? El sofà, una pel·lícula, una sèrie, fer una marató, m'encanta, m'apassiona tot el tema d'estar mirant sèries i pel·lícules, i la música. La música, m'hi puc passar hores també amb, tocant la guitarra amb el grup, ara que ve l'estiu, no? Estar allà a la piscina amb una cerveseta freda, alguna cosa així allà de relax, així. Depèn, m'adapto bastant en el moment, però sí, cine, música i diversió.
3: Heu estudiat algun idioma?
1: Jo me vaig treure el títol de B2 d'anglès. I quan jo anava a l'institut me van ensenyar alemany, però no tinc massa ni idea del que vaig aprendre. O sigui, una frase, ich bin Anna, i ja està, que vol dir em dic Anna, i poc més.
2: I Prost, no? Per brindar.
1: Sí, ratum.
2: Jo no he estudiat, és a dir, no tinc cap títol oficial, no? Però sí que he estudiat a l'institut, havia estudiat anglès, havia fet francès, però jo m'he pres més treballant després com a cambrer, que la gran majoria d'actors sempre hem de passar per aquest món de ser cambrers de l'hostaleria, i allà s'aprèn molt perquè t'has de defensar, i l'anglès i el francès han sigut les llengües que bueno, que m'hi he endinsat més i que m'hi defenso.
4: Què sou més, de poble o de ciutat?
1: Jo he nascut i crescut en un poble i m'agrada molt la ciutat, però allò, dies molt puntuals. Jo, si pogués triar on viure tota la meva vida, m'agradaria que fos un poble on criar els meus fills i que també hagin viscut la mateixa experiència que jo, de tenir els amics de sempre, les mateixes escoles, amb la mateixa gent del poble. M'agrada la ciutat, està bé, però més temporalment.
2: Jo de poble, indudablement, o sigui, no hi ha cap moment de dubte. Jo sóc de l'Escala, sóc de poble, ja a l'estiu quan ve molta gent m'estressa molt. Ara fa molts anys que estic visquent a Sant Julià de Ramis, que és un poble molt tranquil, molt tranquil, encara que estigui al costat de Girona. I les ciutats ni de lluny, ja quan s'ha d'anar per treballar, no? Com a actor, al final on es treballa és o a Barcelona o a Madrid, i has d'agafar el cotxe perquè aquell dia per el tema trens, que generalment no van bé, has d'anar-hi amb cotxe, és un estrès tan gran ja abans d'arribar a la ciutat, que allà per dintre inclús és impossible, inclús si vas de peu amb tota la gent, l'energia de la gent és estressada i al final acabes estressat. Per tant, no, poble des del principi fins al final.
0: Molt bé. Imagineu que us trobeu en Dalí o en Da Vinci pel carrer, què li diríeu?
2: Home, jo m'espantaria en un principi. Ostres, què els hi diria? Amb en Da Vinci ho tindria més complicat per comunicar-me amb l'italià, és a dir, només sé blasfemar amb italià i no aniria pas bé. Però no, jo crec que ara mateix els hi diria si em podria fer una foto, fliparien en colors i després ho, no sé, és a dir... potser em tornaria una mica com aquests fans bojos que comencen a cridar com un desesperat quan veuen algú que idolatren, no? Jo no sé, Dalí és dels referents aquí a Catalunya, i en Da Vinci del món, no sé, és com ara mateix jo crec que fliparia en colors.
3: Per a vosaltres el teatre és una manera de viure la vida?
1: Sí, totalment. Jo, bueno, a la samarreta crec que ho poso, que viu al teatre, i és, per exemple, una forma de viure les teves emocions també. Vull dir, a vegades si tens un mal dia, si no estàs bé, puja a l'escenari i ho vius. Vull dir, no és ignorar ni viure altres coses, sinó des del que tu tens ho vius, ho treus, i a vegades és millor, quasi com un psicòleg, no és millor que un psicòleg, però a vegades també és teràpia el teatre. Vull dir, no sé, des del meu punt és una cosa que es viu molt, que ajuda a treure moltes emocions i surts molt diferent un cop entres que com surts.
2: Sí, no sé, si t'apassiona és molt difícil sortir-ne. Jo des que vaig entrar en aquest món no vull sortir-hi. M'he format, o sigui, tinc la carrera de magisteri i ara mateix ni en broma m'apropo en una escola amb nanos, no? En canvi, a formar a futurs actors i actrius, això m'encanta, i si puc estar sobre un escenari o fent un rodatge, encara més. És a dir, no, tot el que sigui teatre, interpretar així, és el meu món, és el que em vull dedicar, i ara mateix és la meva vida.
4: Quina és la millor època de l'any per ser creatius?
1: Per mi l'hivern. M'adona per ser més melancòlica, m'agafa més tot aquest drama que m'encanta viure, i l'hivern a mi m'agrada molt, per almenys surto, vaig pel carrer, penso, escric molt més, ja sigui poesia, música, també, no sé, és com una època de l'any molt més íntima i més, no trista, però t'aporta unes emocions diferents que, per exemple, l'estiu.
2: Bueno, perquè l'estiu també, no? A primavera i estiu és com que surts més, quedes amb gent, és molt més... hi ha molt més oci, i en canvi, quan el moment de creació també està bé tancar-se i recluir-se. Però, no sé, jo crec que durant tot l'any, jo crec que és una cosa que no té una... Per mi no té una data, sinó que és durant tot l'any quan apareix.
1: No, però és veritat que hi ha... Però és veritat que diferents temperatures, situacions, jo que sé, el Nadal, també... T'has donat diferents coses, no? Depèn del on t'ho vulguis tirar.
2: Sí.
0: Quin és el vostre actor preferit?
2: Ui!
0: O actriu.
2: Ui, aquí podem parlar-ne. Quins? Nacionals, internacionals, d'aquí tenim de tot. A veure, jo si hagués de dir... Actor d'aquí, català, en Julio Manrique, sens dubte. Bueno, tenia molts més, eh? Però si hagués de dir un nom, en Julio Manrique... I internacional, i no hi ha mena de dubte, per mi és el referent, és en Daniel Day-Lewis.
1: Jo en tinc molts, la veritat. M'agrada molt l'Anne Hathaway, la... Ui, ara...
2: La Meryl Streep.
1: La Meryl Streep, això. També m'agrada, per exemple, una que jo m'he sentit molt influenciada, és la Jenna Ortega, perquè lo guai que... la Jenna Ortega és que passa per molts personatges diferents. Vull dir, l'he vist fent de nena innocent, l'he vist fent de psicòpata, de víctima. És una persona que agafa molts personatges i els pot fer tots, que això és una cosa que a mi m'agrada molt i que me sento jo identificada. M'agradaria fer molts personatges molt diferents a mi. I de per aquí també n'hi ha de molt bons.
2: A Vilarasau, evidentment, sí, és un referent català tremendo. La Carmen Machi és una bèstia en escena. Sí. Tenim unes actrius, uns actors aquí, tant catalans com espanyols, que són brutals.
3: En aquests dies de calor, de quina manera preferiu refrescar-vos i per què? A. Prendre un refresc. B. Posar un ventilador. C. Posar l'aire condicionat. D. Anar a la platja. O E. Anar a la piscina.
2: Ara, jo, com que tinc la sort, la grandíssima sort que tinc una piscina a casa, normalment sempre quan arribo a casa, el primer que faig és estirar-me de caps. Ara, he de dir que en ser de poble de costa, el que més m'agrada és la platja. Sobretot, no la platja en si, sinó banyar-me en el mar. Això, per mi, la piscina no s'hi pot comparar.
1: Jo soc més de piscina. M'agrada molt la piscina, però com que no tinc accés sempre a una, jo, si ho hagués de triar, seria l'aire condicionat i una bona Coca-Cola, sentada al sofà, amb una sèrie, amb una peli, tot tancat, i alé.
4: Quina és aquella cantant, grup o cançó a la que sempre hi pots confiar per relaxar-te i sentir-vos com a casa?
1: Jo, és que m'agrada, soc molt fan de l'Alba Reche. És una noia que no és tan coneguda com podria ser altres grups o així, però és una noia que la vaig descobrir des de que va començar, l'he seguit sempre, i té música per tot. Vull dir, puc estar trista, té música per quan estic trista, té música per quan estic contenta, M'ha acompanyat molts anys de la meva vida, vull dir, fa potser ja 7 o 8 anys que la conec.
2: Jo, per relaxar-me normalment amb la música és que em motivo, encara que sigui una cosa tranquil·la m'acreixo. Si hagués de dir, mira, diria dos, un que és internacional, que és White Buffalo, que és molt estil country, i d'aquí Catalunya molt fan de El Poni Pisador.
4: Hem d'anar acabant aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i esperem poder trobar-nos en un altre moment.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-vos.
4: Fins la propera.
0: Les llums t'enfoquen en la història que estàs a punt d'interpretar. Crítiques positives i negatives es veuran llançades, però això és part de l'espectacle. No cal que interpretem un personatge a les nostres vides. Sempre hi haurà algú que voldrà estar amb nosaltres per tal com som i agrairan la sinceritat de ser com ser nosaltres mateixos. Deixeu les interpretacions pels actors.
4: Acabem el programa d'avui, però recordeu que podeu escoltar aquest i la resta de programes a la nostra web. Com cada setmana, us donem les gràcies a vosaltres, que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de la Fundació Drissa, que col·labora en la producció i realització d'aquest programa. Fins la setmana vinent.
5: Patinadores i patinadors.
6: Que vagi.

0: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una invasió, l'hora d'en Joan Jopí.
1: What are we waiting for? Let's have some music!

And now for my next number, DJ S. I'd like to return to

0: per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba a Hot Dance 80 a la vostra sintonia. I ho farem amb la música d'Intruders a la història de la música disco. I després escoltarem un mashup de Joan Caramba. I després, doncs, la resta del programa ens dedicarem a escoltar Italo Dance.

Scoville Girls, Gamble Records, 1968, June Expression to Heart, The Soul Survivor, un dels primers avisos seriosos del potencial artístic i comercial dels grups patrocinats per Kenny Gamble i Leon and Harvey.

A més, va marcar el punt àlgid de la trajectòria d'una banda que es caracteritza per l'estreta col·laboració amb la parella de productors de Filadèlfia.

format The Intruders el 1960 per Samuel Little Sonny Brown, Phil Terry, Eugene Bird Durfee i Robert Big Sonny Edwards. The Intruders varen seguir una trajectòria ascendent.

Pet Shop Boys i Queen, els responsables d'aquest mashup fet per Joan Caramba.

Un DJ que vaig conèixer al programa de Music Box d'Antoni Peret, en Joan Caramba, i que escoltarem més d'un mashup d'aquest DJ de Barcelona.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Hem escoltat la història del música disco en The Intruders i un mashup de Joan Caramba. I ara estem dins de Hot Dance 80, a la pista central, amb una cançó original de... anava a dir Alan Parsons. És Pink Floyd's

I és que la música bona es fan remix, es fan versions tan potents com aquest. Això és Don't Cry Tonight, no ploris aquesta nit. És la música de Savage. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa que cada vegada que surt a la pista central et posa els èxits dels 70s, 80s, algun dels 90s. Així doncs, benvinguts, benvingudes a Hot Dance 80.

la marxa de dècades anteriors amb la història de la música disco, el funky, el house, l'acid, l'acid house, lògicament. Tot això és la història de la música dance al teu programa Hot Dance 80. Ja t'han dit, Desire. És la música de Radio.

Seguint avui amb la història de la música disco italiana. Costa, Charito, Diplomenos ens porten el Lost in the Night.

L'Italo Dance avui és el protagonista Hot Dance 80. Sé que hi haurà algú que estarà content perquè no és el que poso d'Italo a Hot Dance 80. Anem a escoltar ara una de Self, una que s'anomena Self Control. És una cançó del cantant italià Raffaele Riefoli, més conegut com Raff, que fou llançada el 1984 com el seu primer single. Fou escrita pel músic al costat de Giancarlo Bigazzi i Steve Piccolo. El mateix any del seu llançament fou versionada per la cantant nord-americana Laura Branigan, que quasi bé van sortir simultàniament perquè les dues versions sonaven a les pistes de ball. Avui, però, escoltem la versió original, la versió de Raff, Self Control.

0: tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.
1: I ens arriba ara, des d'Itàlia, Mad Desire, una cançó de Dan Harrow, un home que va triomfar amb 3 o 4 singles a les pistes de ball, i avui tenim el plaer d'escoltar aquesta, Mad Desire.

Ivana Spagna, una cantant que va estar amb la formació Fan Fan, amb la Roberta i la Francesca, i que després va començar a fer, doncs, la seva carrera en solitari. Recorda, això és Hot Dance 80.

Avui és el dia Italo Dance, Hot Dance 80. Seguim escoltant bona música com la de Bad Boys Blue.

Una cançó ben coneguda d'aquesta formació, I Wanna Hurt You. Hey, Heartbreaker. Estàs sintonitzant Hot Dance 80.

Hot Dance 80, el teu programa de dècades anteriors. Fem el repàs de la història de la música disco. Escoltem funky, house, italo, com avui. I és que hi havia molts estils que sonaven a les pistes de ball als anys 80. Anem a escoltar una cançó del 1983 que feia feliç a la quitxalla. És P. Lyon.

la música de Pilion a Hot Dance 80. I el tanto amb aquesta que sona ara. Do It Again with Billie Jean. És un remix del clàssic de Club

Això és Hot Dance 80, el programa que escoltem la música disco, funky, house, italo, balades. M'agrada, doncs, fer recordar les balades. I parlant de balades, el dia 28 de desembre del 2020 ens va deixar Armando Manzanero. Per acabar el programa, li farem un petit homenatge a aquest home. Contigo aprendí.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: xinxa.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.